Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Radio Pel.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: Ací i ara, en la sintonia del Cira Ràdio, iniciem un trajecte musical amb les millors cançons de tots els temps. Comença Viatge a la Música, amb José Luis Mompó.

Bona tolla a totes i benvinguts així a Viatge a la Música. Programa número 26 d'esta temporada ja setge. I el nostre viatge musical esta temporada en esta nova dimensió 1.6. I com sempre que podem escoltar a través de les tres vies oficials, 107.9 de l'FM, Alcira Ràdio, a través de la seva pàgina web www.alciraradio.com i no pode faltar la xarxa d'emissores municipals valencianes. I avui el nostre tracte musical ens portarà, com sempre, a diferents i interessants parades musicals. Entre altres, una mítica banda de hard rock, un número uno de la música disco, un recordat, també un recordat grup espanyol que continua en plena forma i, per supost, acabarem amb un tema de pel·lícula, entre altres. I és que avui tindrem estos artistes i grups estaran representats per esta selecció espectacular. Aerosmith, Visage, Cyndi Lauper, The Cure, Lips Incorporated, Hombres G, Nick Kershaw, The Kingsmen i Bryan Adams. I anem a començar, com sempre, de manera espectacular. En este cas, Aerosmith, un grup veterà, una banda veterana de rock nord-americana que des de l'any 1970 encara continua en actiu. Ha combinat el hard rock, el blues, el heavy i també el pop rock. Estava liderat per el seu cantant Steven Tyler i el seu guitarrista Joe Perry. El resultat, 15 àlbums, la majoria d'ells de gran èxit comercial absolut i han venut més de 150 milions de discos a tot el món. Quasi d'ells 70 milions als Estats Units, el qual demostra que allí és un grup més considerat. Els rècords ahí estan, 12 discos multiplatino, 18 discos de platino, 20 discos d'or, i és una de les bandes de rock nord-americanes amb més certificacions de vendes. Grans temes del Aerosmith són, per exemple, Dream On, World This Way, Love in Elevator i, per supost, la balada d'Armageddon, I Don't Want to Miss a Thing. Però ara ens n'anem a l'any 1997. Editaven el seu disco número 12, Nine Lives, un disco que va ser número 1 als Estats Units, 2 milions de còpies, top 4 al Reino Unido, disco d'or i també platino a Europa. Ahí s'incluïa la gran balada que anem a escoltar a continuació, Hall i My Soul, un tema que va ser top 4 en llistes de rock nord-americanes i, per supost, èxit internacional. No podia faltar esta temporada la gran banda de Boston. Estem parlant d'Aerosmith i la seva gran balada també, Hall i My Soul. Com sempre, José Luis Monpó, contamos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Benvinguts!

0: En Alcira Ràdio, viatge a la música, en el 107.9.
1: I ara ens n'anem als Estats Units a una estrella en lletres grans. Estem parlant de Cyndi Lauper, cantant, compositora de música pop i també actriu nord-americana. Vas començar la seva carrera en 1976 i encara continua en actiu. Destacava la seva poderosa veu, el seu original look i aquests pentinats de colors més que estrambòtics. I durant molt de temps va ser una de les poques artistes que podia competir amb Madonna per aquest tro de la reina de la música pop. Les vendes de Cyndi Lauper ascendeixen a prop de 50 milions de discos al llarg de 12 àlbums i cançons tan conegudes com Girls Just Want to Have Fun, Time After Time o True Colors. A més, té una estrella pròpia al passeig de la fama de Hollywood. I ens n'anem a on va començar, al principi de la història. Aquest àlbum debut de 1983, She's So Unusual, va ser top 4 als Estats Units, on va estar en llista 65 setmanes consecutives, venent 100 milions de discos. També va ser disco d'or al Regne Unit i èxit mundial en 16 milions de còpies, seguint un dels discos més venuts dels anys 80. A més, aquest disco va guanyar 2 premis Grammy i va col·locar 5 cançons en el top de les llistes també d'èxit nord-americanes. Anem a escoltar una d'elles, s'anomenava When You Were Mine, que en realitat era una versió d'un tema del gran Prince, el gran artista Prince de 1980, que a Cyndi Lauper li dona la volta i el converteix en un tema 100% d'ella. Anem a escoltar un gran tema d'una gran estrella del pop, Cyndi Lauper, When You Were Mine.

I aquestes notes es indiquen que estem parlant d'un gran grup que ve a continuació. Estem parlant de The Cure, un grup de rock anglès que se va fundar en 1976 i encara continua en actiu. Combinaven ixe rock amb el pop, la música gòtica i inclús la música punk. Per supost, estava liderat per l'inimitable vocalista, guitarrista i compositor principal, Robert Smith. El resultat, 14 discos, més de 30 milions de còpies. De fet, l'últim disco va ser de l'any 2024. Va arribar a ser número al Regne Unit i va guanyar 2 Grammy. O sigui que continuen en plena forma a continuació. Però destaquen per els seus grans temes de sempre, com poden ser Just Like Heaven, Close to Me o Why Can't I Be You. Per ara ens n'anem al seu disco número 8, de 1989, Disintegration, un disc que estava més enfocat a aquest estil gòtic, amb influències també de la música pop, i el resultat va ser un gran èxit. Top 3 al Regne Unit, disco d'or, 2 als Estats Units, doble disco i platino, i 4 milions de còpies venudes a tot el món, seguint el disco de The Cure més venut de la seva discografia fins a la data. D'ahir destaquem el tema que ve a continuació, Lullaby, un tema que va ser top 5 al Regne Unit i èxit europeu, inclús als Estats Units, i que anava acompanyat d'un original vídeo que va rebre també un premi musical. The Cure, i un dels seus temes més emblemàtics, Lullaby. Lullaby.

Estem escoltant Viatge a la Música 1.6, programa número 26 des de destemporada ja setze, i sempre escoltant el programa és tan fàcil com sintonitzar la FM al Sira Ràdio 100.9 a través de la pàgina web per a tot el món, als www.alsiraradio.com i, per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Per a conèixer tots els continguts setmanals del nostre programa, tan fàcil com accedir a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i a Alsira Ràdio. I arribats a este punt, obrint la nostra discoteca particular, i avui anem a escoltar tot un clàssic de la música dance, ja pràcticament atemporal. Estem parlant de Lips Incorporated, un grup nord-americà, millor dit, un projecte musical dels Estats Units que combinava la música disco i la música funk. Va estar en actiu entre 1979 i 1985. Va editar tres àlbums, però sobretot destaca el primer, de 1979, Mouth to Mouth. Ahí incluïa un disco que va ser èxit absolut, top 5 als Estats Units, disco d'or, i més d'un milió i mig de còpies a tot el món. I per què va vendre tants milions de còpies? Perquè s'incluïa un tema, com ha dit abans, immortal. S'anomenava Funky Town. Va ser editat com a segon single un any després, en 1980, i este tema Funky Town va ser número 1 en 28 països, entre ells els Estats Units, on va ser doble disco de platino, així al nostre país, a Espanya, i també va arribar a ser top 2 al Regne Unit, aconseguint la certificació d'or. En total, 8 milions de còpies a tot el món, i com sempre vull escoltar la versió sempre la més coneguda, la versió single, la seva Viatge a la Música, coses diferents. Anem a escoltar la seva espectacular versió maxi single, una versió intensa i de llarga duració, tot un clàssic de la música disco, Lips Incorporated, Funky Town, versió maxi.

I ara sí, en el nostre programa també repassem grans grups i artistes del pop rock i techno nacional. Avui un grup en lletres grans, estem parlant de Hombres G, un grup que se va fundar en 1981 i encara continuen en actiu. Combinàvem el pop i el rock, se van fundar a Madrid i estaven liderats per suports per David Summers. La seva primera etapa va estar entre 1985 i 1993 i va ser tot un fenomen musical, tant de vendes, de fans, concerts multitudinàries, èxit inclús a Llatinoamèrica, i van estrenar a més dos pel·lícules. Van tenir una pausa i l'any 2001 tornaven de nou, però van tornar amb més força si cap, editant nous àlbums, i encara continuen fent gires multitudinàries en què les entrades s'acaben realment de manera immediata. A més, també estan de moda perquè actualment als cinemes n'hi ha un documental projectant-se de tota la seva carrera musical. Però en viatge musical tenim el nostre lema d'escoltar sempre coses diferents i ens n'anem a aixòs temes que menys coneix la gent, perquè els temes bàsics de Hombres que poden ser Sufre Mamón, Venècia o Marca Tiene un Marcapassos. Però ara ens n'anem a l'any 1990, en què editaven el seu disco número 6, s'anomenava Esta es tu vida. Un disco en què estaven les cançons en un to més serio i les cançons més treballades i més maures, com per supòs demostra la cançó que ve a continuació i que donava títol a este gran disco que s'anomenava Esta es tu vida, i que a més comptava amb la col·laboració de l'Orquestra Sinfònica de Londres. Com he dit abans, possiblement aquesta cançó d'Hombres G és de les menys conegudes, però per a molts és la seva obra mestra. Hombres G, Esta es tu vida.

ara tornem de nou al Regne Unit, a Nick Kershaw, un cantant, compositor i multiinstrumentista britànic que es començar la seva carrera en 1973 i encara continua en actiu. Combinava el pop, la new wave i el synth pop, i el resultat ahí estan 9 àlbums, i la seva època durada va ser d'èxit, va ser en els anys 80, sobretot aquests primers discs, tots els discos d'aquests dos primers en l'any 1984, per cert. També destaca per ser un gran compositor, músic i cantant que ha col·laborat en artistes tan importants com Elton John, George Michael o Tony Banks de Genesis. Però en la seva carrera en solitari destaquen temes també tan coneguts com I Won't Let the Sound Go Down on Me, The Riddle o White Boy. I a més, era tan important la seva carrera a mitjans dels 80 que va tindre l'honor de participar en el mític concert Live Aid de 1985 junt a grans bandes i grups importants d'aquella època. Però ens n'anem a l'any 1984, el seu disco debut s'anomenava Human Racing i va ser top 5 al Regne Unit, disco de platino. Va entrar en llistes nord-americanes i, per supost, va ser èxit europeu. Ahí destaca un dels seus temes més emblemàtics, Wouldn't It Be Good? Top 4 al Regne Unit, èxit internacional, va entrar en llistes nord-americanes i, a més, anava acompanyat per un gran videoclip de gran qualitat. Així que anem a escoltar la cançó del gran Nick Kershaw i el seu tema més rellevant, Wouldn't It Be Good?

una versió d'un tema realment també immortal, Louie Louie, un tema original de Rhythm and Blues, de Richard Berry and the Pharaohs, de 1957, però que l'any 1963 de Kissmen van fer possiblement la versió més coneguda. Va ser top 2 als Estats Units, van estar 16 setmanes consecutives i va vendre més d'un milió de còpies. I a més, esta cançó està considerada una de les cançons més versionejades i més gravades de la història, Louie Louie. Ha tingut versions de Beach Boys, de Kings, d'Iggy Pop, de Motorhead o de Barry White, entre altres. Però possiblement esta siga la versió definitiva, la de 1963, a càrrec de Kingsman, Louie Louie.

I ara sí que estem arribant a casa a la fi del programa i com sempre estem fent aquesta temporada, estem fent partitures de pel·lícules o també temes de bandes sonores, cançons. Whistle, el joc de les cançons, a un dels artistes musicals que possiblement tinguen més cançons en bandes sonores incloses. Estem parlant del canadenc Bryan Adams. Compositor, músic, productor i fotògraf. Està en actius de l'any 1975 i encara continua en plena forma. Ha venut més de 100 milions de discos al llarg de 16 àlbums i, com ha dit abans, encara continua oferint grans concerts

en viu. Destaca la seva relació amb el cinema, per supost, en aquest tema de 1991, Everything I do it for you, que estava el tema central de la banda sonora Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, un tema que va ser número uno pràcticament a tot el món, va vendre més de 15 milions de discos i és una de les cançons més venedores de tots els temps. Però la seva relació en el cine de Bryan Adams continua amb el tema de Los Tres Mosqueteros, junta a Sting o Rod Stewart, també en la pel·lícula El amor tiene dos caras, junta a Barbara Streisand, o Don Juan de Marco, junta al gran guitarrista Paco de Lucía. Però ara ens n'anem a l'any 2002, en què s'estrenava la pel·li d'animació Spirit, el corcel indomable, una banda sonora en la qual la música era a càrrec del gran Hans Zimmer i les cançons de Bryan Adams. D'aquesta col·laboració naix este Here I Am, que ve a continuació, i que va ser èxit en llistes top 5 al Regne Unit, 5 també als Estats Units, èxit internacional, i va estar nominada als Globos d'Or. Així que qui, si no, pot representar aquests temes de cine com Bryan Adams, en este cas, dins de la banda sonora de Spirit, el corcel indomable, en la seva cançó Here I Am.

I amb aquestes grans cançons finalitzem el nostre viatge musical d'avui. Com sempre podeu escoltar el programa a través de les tres vies oficials 107.9 de la FM, al Cira Ràdio, a la seva pàgina web www.alcd.com i, per supost, a través de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Tots els continguts setmanals del nostre programa els teniu accés a les pàgines de Facebook Viatge a la Música i al Cira Ràdio. Com sempre, José Luis Mompó contant-vos cosetes avui com a tècnic Javier Ballester. Nosaltres donarem el proper programa, com sempre, en grans grups, grans artistes i, per supost, grans cançons, així en aquello de vosaltres no faltaria. Passaré llista. Adeu!

0: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
2: Què passa?
3: No pot ser.
1: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que en fan un ben gran. Quilòmetre zero, dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero, zero. Zero. Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Hi ha moments en la vida que són determinants i que marquen el futur no sols d'una persona, sinó també d'una nació, d'un poble i, per què no dir-ho, de tota la humanitat.

0: Alguns d'aquests moments estan en el cap de l'ànima de tots nosaltres, perquè venen acompanyats d'una frase lapidària. Un xicotet pas per l'home i un gran pas per la humanitat, va dir Neil Armstrong al xafar la lluna. I no obstant es mou, va escriure Galileo en la paret d'una presó on es trobava captiu, abans d'afirmar que la Terra girava al voltant del Sol i no a l'inrevés, com es pensava. O com no recordar el «Soy tu padre»,
1: bueno,
0: que va dir Vader al seu fill, Lucas Skywalker, poc abans de morir. Avui, des de quilòmetre zero, anem a viure un d'aquests moments històrics. Uns d'aquests moments que d'ací 200 anys estudiaran a les universitats. Som conscients que l'exclusiva que anem a desvelar avui pot portar-nos a situacions perilloses, mortals. Però cregueu-nos, estimada audiència, està en joc no sols la humanitat, sinó el món que coneixem. I qui tinga por a la mort que no nasca. El que anem a exposar és fruit d'una investigació seriosa de fa anys. Una investigació plagada de perills, de moments d'incomprensió, de solitat, de solitud, de diarrees, de desesperança on la determinació de tot l'equip ha estat vital i que ara ens ha deixat seqüeles pel que es resta de vida. Som conscients que possiblement este siga el nostre darrer programa i l'exiomo que no ho vulga, però el nostre darrer dia de vida també pot ser avui a este planeta com a humans. Tot va començar fa diverses temporades. A la secció de Montserrat entrevistàrem a una persona que havia estat abduïda per reptilianos.
2: Yes.
0: Aquell escalofriant succés, eixa escandalosa notícia, la presència d'extraterrestres entre nosaltres, va ser completament silenciada des dels grans mitjans de comunicació, però també des de l'Ajuntament de Pego, on un correu anònim ens advertia que no tornàrem a parlar mai més d'abduccions ni d'extraterrestres sota amenaça, i cite textualment, de tortures inhumanes.
1: Estic cagant, escolta'm.
0: Si es tracta de tortures inhumanes, és perquè són tortures extraterrestres, va afirmar el Gamba mentre es clavava la seua pupila azul en mi pupila azul. Tot apuntava que habitants d'altra galàxia abduïen a humans i després tornaven a la Terra amb eixe cos, després d'haver-los xuplat l'ànima. En la seua nova personalitat pretenen potenciar els conflictes a tots els nivells, familiars, locals, nacionals, internacionals.
1: Això són els judíos.
0: Les primeres investigacions apuntaven als que els reptilianos habiten des de fa anys entre nosaltres. Montserrat va ser el primer de l'equip de quilòmetre zero en trobar extraterrestres entre nosaltres. Al parèixer, a Madrid ja són majoria.
2: Sí.
0: I ocupen càrrecs importants, amb gran poder i amb capacitat de manipular fils i fills de puta. La brillant investigació de Montserrat no va passar desapercebuda pel poder reptiliano, que ràpidament manejava els fils per a prejubilar-lo. En un a un, jubilar per jubilar a un dels millors enginyers europeus de la història de la humanitat.
2: Sí.
0: Pensaven els reptilianos que la falta de treball l'enfonsaria en la demència i la depressió, sense saber que ja venia d'allí, res més lluny de la realitat. Però el seu moviment es va permetre conèixer una de les característiques per diferenciar a l'humà del reptiliano: la seva addicció a la feina, al poder, al vull més. El senyor major va centrar la investigació en el nostre passat històric.
2: Sí.
0: I estem en condicions d'afirmar que el pasiego va ser reptiliano des de la setmana de nàixer.
1: Sí.
0: És un dels casos de més precocitat que es coneix.
1: Exclusiva.
0: Per a seva banda, Saoro va indagar entre el món musical la presència de reptilianos i els resultats de la seva investigació són alarmants. Siguent l'autotune i el reggaeton l'estil preferit per reptilianos.
1: Així no mos va.
0: Morató va descobrir la llista de les cançons més escoltades per reptilianos. En tercer lloc, Sombra aquí, sombra allí, maquillate, maquillate.
1: Sí, quin mal humor.
0: En segon lloc, cada vez que me ves cruzo la pared, quieres ir tras de mí.
1: Crisis nerviosa.
0: I en primer lloc, l'himne nacional. Chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta, chinta. Mentrestant, jo no vaig fer res. El perill de convertir-nos en reptilianos durant la investigació era molt elevat. I per això, un de nosaltres devia mantindre l'essència humana verge per poder detectar alguna possible adopció entre els membres de l'equip. I sí, apego a l'Ajuntament i als reptilianos. Potser ara ja són sabedors del que estem dient per la ràdio.
1: Sí.
0: I no tinguem molt de temps per fer pública la llista de reptilianos del nostre poble. Potser estes siguen les nostres darreres paraules com a humans. A tots els que ens heu estimat, gràcies. I a tots els que ens heu, i a tots els que ens heu maltractat, mala diarrea, agafeu que vos isquen callos en les mans de tant estirar la cadena del vàter. Anem a dir la llista de pegolis reptilianos. En la primer, és la següent. El primer nom, l'alcalde...
1: L'han perdut.

0: nit, estimada audiència de Radio Pego. Estem en el programa Zizi 206, per a tots aquells que no sabeu roman, estem en el camí.
1: Si ja sabeu llatí, si sou romano, eh?
0: Bueno, jo sé, jo
2: no, que... Roman, roman. Que... Nosaltres no parlem llatí, jo... parlem romà.
0: Sí.
3: M'ha borronat la editorial d'avui, eh?
0: Sí, ta... És...
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Avui es troba que serà un programa de confidències i està...
2: Sí, anem a obrir-nos en canal.
0: Sí, sí, exactament.
1: Tenim la història no és el que està escrit, és el que té que passar avui.
0: És el que té que passar. A partir d'avui, nosaltres ja ho hem llançat.
1: Sí.
0: Sí, de si... I estem veient-ho. Hem investigat i, per exemple, Netanyahu, reptiliano des de fa més de 50 anys.
2: Però, a més, clar... És un exemple clar d'un reptiliano, no, tio. Per favor, si algú dius, com són els reptilianos? Mira la foto, ho escolta detallant.
1: És que tots aquests reptilianos són jovens.
0: Sí, sí.
3: Així entre vosaltres, ara parlant de reptilianos, no li trobeu a Ayuso un paregut en aquella de la sèrie V...
0: Es
3: que es papava les rates,
2: la que menjava les rates, però sabe, sí, sí, sí. Físicament Diana, també té un algo.
3: No que li dien Diana, no li
0: Diana,
3: no.
0: Diana.
2: Ten aire físicament, la veritat.
3: Aire.
2: Lo que passa que lo que ens es veu clarament que no és reptiliana és el nivell per el nivell mental.
0: No, no, ahí estàs, si els reptilianos lo que volen és el poder i...
2: Però són listos.
0: Home, sí,
2: i entonces
0: sí.
2: No entra.
0: Home, listo,
2: no,
0: listo.
2: La retrasada no entra ahí.
0: Listos, vull dir, listos, listos.
2: Sí, sí, sí, listos, perquè...
0: Treballar 14 hores al dia de listos...
2: A la reptiliana, 15... reptiliana, ahí estan manant. O sigui, bobos no són.
0: Lo que volen, no, bobos no són. No, lo que volen els reptilianos és tindre poder i ser cosa,
2: però,
0: i guanyar diners.
2: També donem el cas de que n'hi ha un reptiliano que, o varios que... dirigeixen a la retrasada, Ayuso.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però Ayuso no entra, la tenen com a... Com a
3: gent més jove, recomanem que busquen, investiguen sobre una sèrie mítica que es diu V.
0: V.
3: Perquè, però això era espectacular. Obríem la boca com si fos un buzo de... Bruno Correus.
2: Si la rata era gorda, tenien com la boca per podia.
0: Tots l'haveu vist, V, tots l'haveu vist.
2: A veure, quan vam fer V, s'hauria de viure dos canals.
0: Sí, sí.
2: Tonses.
0: Que recordo jo el traje roget que portaven,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. A veure, era...
0: Marcant...
2: Era bàsicament precís per part-te-la, perquè, vull dir, una, la primera, la segona... Però la gràcia va ser lo de la rata.
0: Sí.
2: Lo de la rata va estar... Va marcar...
3: Un
2: altre junt després. Un altre junt després, va haver anys i anys que és ahí la imatge del de
0: papeo de la rata.
2: La picaeta de la rata que es va pegar.
0: Eren els leggings rojos, perquè portaven leggings rojos, i la rata.
1: Sí. Sí. Depèn la rata conforme siga, eh?
0: Sí, però... No, però no, tu, vostè...
1: Jo no, el senyor, jo bueno, viscula...
2: Però la imatge de la rata
0: és precisament... Avui és l'aniversari del senyor major. Avui és l'aniversari... Oh, yes.
2: Bueno, a veure, el tercer aniversari, el tercer o quart aniversari. Sí. Ell li pega la volta al marcador ja diverses voltes.
0: Exactament.
2: Ara entonces, tècnicament, el tercer té 3 milions... I pico, 60 i pico anys.
0: 60...
1: Depèn, a veure, l'aniversari
2: sí, pot contar... ser
1: de diverses maneres.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Gregoriano, Juliano, depèn. Jo he passat totes aquestes èpoques i...
2: A veure, resumim-ho. Adán i Eva es van separar perquè l'home major va aparèixer per allí. O sigui,
3: a mi m'importa poc, a mi em va convidar a morrar el dissabte i amb la bufa i Gregoriano, Juliano...
2: Tu també, poc materialista, no?
0: Sí, sí, veus, és que està molt de temps en Madrid i...
2: Sí, sí, sí.
0: Que no siga reptiliano la ja
2: matèria, la matèria
1: no és per res, però m'encanta cançons i tot, però bueno, això són exclusives que el meu ull desvela.
0: Avui parlarem d'aïllament històric,
1: perquè el 19 de maig han nascut un muntó, però a tots no l'han cantat.
0: No.
1: Però això ja veurem.
3: Avui hi ha cosa, avui hi ha tema.
0: Avui hi ha tema.
1: Jo ja no sume, jo ja reste.
0: Ja sabem que hi ha una sèrie de cançons que no estan fetes per humans.
1: Sí.
2: També és veritat que les cançons que es dic no demostren massa nivell, els reptilianos, eh?
0: Clar.
2: Perquè, a veure, el que m'has amollat, les tres que m'has amollat...
0: És que els reptilianos el que pretenen era la destrucció del planeta.
2: Pues a començar per la música.
0: Claro,
2: o sea, és evident que...
0: Porten diversos temes.
2: Han començat, o sigui, la música...
0: El teatre en pego encara no està fent, saps? Vull dir, te porten...
1: D'això parlarem.
2: També sé jo que estàs.
1: Perquè ara estan fent cine a la biblioteca i d'això parlarem també, eh?
2: Dubte molt jo que l'alcalde sigui reptiliano. Sí, perquè deu de ser un poc amarguet. No crec que jo... Que...
1: Amarguidiano.
2: Sí, sí, la cosa és que reptiliano me'l deien agarrar, ara vull que no vull, però jo ben dit, vol tornem. Saps? Igual ell no, igual és un no, repudiat.
0: Ells agarren gent normal i es canvien la personalitat i quan tornen al planeta és la seva figura, però ja diuen coses que abans no diuen.
2: Però, bueno, també és com tot, suposa que entraran dins d'ells i claro, investigaran el que és el cervell. Claro. Tu saps la immensitat del cervell de Riquet, o sigui, el cap que té, vull dir, les coses, sí, coses sí, que és gran, igual no ha arribat a tocar-lo tot. Són ventatges dels cabeçons que tenim.
1: Bueno, pues avui és el santoral, és Sant Urbano, Sant Ivo, Santa Bernarda...
0: Sant Urbano és el de la policia local, el sant de la policia local?
1: Això ho desvelarem després.
0: Hauria de ser. Bueno, però, pues, entonces, lo que anem a desvelar ara és la primera cançó...
1: Sí. Com t'ho ha deixat, eh? Com t'ho ha deixat, de professional, de professional. De professional.
0: Això és impressionant.
2: Aneu d'un regolo que pa què. Vale, muy bien, anem a sentir a Hot Chip. Qui són Hot Chip?
1: Pues, un chip calent.
0: Pareix d'entrada, i perdona que t'ho diga, un paquet de gusanitos.
2: Clar, jo sabia que sigui... Algun tipus de papes, no?
0: Gusanito caliente.
2: Papes picants, no cal dir. No, la veritat és que és un grupet de... British, o sigui, anglès...
1: I British, això m'agrada molt.
2: És British, no, jo és que són British ho posen, British ahir. I el que més m'ha agradat és, quan t'han tratat de pillar un poc més d'info, a veure què dia, són un grup d'indietrònica. Okay. O sigui, i a veure, jo no ho he sentit mai. O sigui, té de ser, quan t'emparelles una música indie, en música electrònica, el fill es dirà indietrònico.
0: Jo,
2: no sé realment si... No crec que existisca, però està ahí. Està
0: jo
2: posava...
0: pensava que era una malaltia, com el que te diu, soc celíaco, soc indietrònico.
2: La malaltia... Ayuso, no vull comentar... Ayuso ara té rotllo en Tenochtitlan, entonces... Bé, anem a sentir una cançoneta que es diu Ready for the Floor. És del tercer àlbum d'este grupet. Si vos dic la veritat és que jo físicament no tenia massa constància com eren. I mirant, buscant un poc d'info d'ells i tot el rotllo, he vist fotos d'ells. I bé, aparentment pareix una bandeta que es ven fent bullying en l'escola a tots.
0: Què dius?
2: A tots, segura. I inclús n'hi ha uno que aixe se les van portar. Se les van portar, aixe se van portar un grapat. Perquè es veus... molt, o sigui, família desestructurada, troba que ho tenen tots, família desestructurada, saps, pocs ingressos,
1: sol nostre, ja.
2: És increïble, jo dic, és precís, la veritat és que la musiqueta que fan, indie electrònica, ja, bé, és varieta i no està mal, però l'aspecte és pa morlos, tio. Bueno, tots vosaltres, Hot Chip, en la cançó Ready for the Floor.
1: Tira't un bac.

0: Bueno, y después de ver esta grandísima banda de jugadors de mus extremo, ¿sabes qué es lo que pareixen?
1: Yo entenc que feren bullying, vull dir, no compartís, no
0: Sí.
1: compartís, però ho entenc.
0: Hi ha que dir que César Apea ha fet una intensiva investigació, s'ha
1: Sí,
0: buscat, es ha mirat i diu sí, a quasi tots. I a un no se les van portar, però
1: no,
0: redones.
1: és que no ho entenc.
0: Però la veritat és
1: No,
0: que
1: però està bé,
0: la
1: està...
0: cançó... Sí,
1: Quin és el missatge que donem? Que inclús
0: se puede salir del
1: quan més
0: bullying.
1: putejat estàs de la vida, pots
0: Pots
1: ser
0: crear
1: creatiu,
0: algo.
1: pots
0: Sí,
1: ser
0: sí, sí,
1: creatiu.
0: sí. La veritat és que se puede salir del bullying,
1: Que
0: diu.
1: sí, no, se puede salir del bullying, que sigui un garabato.
2: Pot ser que avui en dia encara es facin bullying.
1: Sí.
0: Pot ser, a veure, jo pense, sí, la veritat és que pense que els concerts d'ells estaran tocant ells, tots d'esquena a ells, per no mirar-los, perquè el que es gira és pujar a l'escenari i
2: Sí,
0: desapareix.
2: sense violència, sense
0: Sí, jo penso
1: violència. Jo
0: que...
1: sí que crec que el productor anirà passant per darrere i tap, pegant-los,
0: Jo trobo que
1: pegant-los i
0: sí,
1: pas
0: tio, però és que és com a pegar-los, tio, la veritat, jo no soc gens...
2: Bueno, un programa solidari com el nostre, pues, pot
0: Sí,
2: aquesta cançó.
0: es donem ahir...
1: Montserrat.
2: Bé, estem dient que aquesta gent fa concerts?
1: Sí.
0: Sí, no, això, i s'atreveix
1: Però
0: a...
1: tenen tres discos,
0: I grava...
1: no?
0: I gra... Té, no, tenen sis
1: De
0: discos, per
1: veritat
0: sí,
1: que estan
2: disco.
1: mirant-ho jo ahir i hi ha molt d'informació d'ells, eh? Vull dir-te
0: Són
1: que...
0: ahí... Però és un concert, pensem que serà ells tocant, tots d'esquena, per no mirar-los, i el que et gira per algo, pues, se para a córrer, puja a l'escenari i es arrea dos carxots.
1: Sí.
0: Hòstia, carxola, molt per l'Ueli.
2: Bueno, és una d'aquestes menjadores de cap. Vaig al gosset... Vaig al
0: Ahí, pues,
2: gosset
0: indietrònica.
2: El gosset que em posaven als cotxes de la gent que
1: anava
2: molt menjadora.
0: Que no és xula la paraula ni res, indietrònica. M'encanta,
2: sí.
1: Aquests gossets, per què han desaparegut?
0: De bien gosets indietrònics.
1: No, no, els gossets dels cotxes que manejava el cap, això ja no n'hi ha, això, n'hi ha
0: Jo
1: models que...
0: sí que sé per què és.
1: Per què és
0: Perquè,
1: això?
0: o sigui, ara la gent té molta menys paciència.
1: Sí.
0: I aquests gossets van morir a base d'hòsties.
1: Sí.
0: Algú que menjant el cap i menjant el cap ja va amb
2: bolera. Molta malaltia cervical.
1: Mira tu que mal anarà, perquè això en els
2: a
1: anys
2: veure,
1: 80 era...
2: Hi ha un tema tècnic, és que l'espai reservat per aquests gossets, igual que per la flamenca o l'Elvis que es manejava
1: exacte.
2: el cotxe, ara està substituït per aquestes pantalles en les que tens el GPS
1: i que
2: totes
1: només
2: aquestes
1: tenen un
2: històries.
1: dit
2: Entonces,
1: de, un dit
2: hi ha que
1: de...
2: reivindicar, al Salpicadero un espai
1: exacte
2: per a totes aquestes coses.
1: Per a
0: veure...
1: pa les fotos de papà no corres, saps?
2: Sí.
0: A veure, les coses, clar, aquests gossets estan anant a la bandeja i darrere.
1: De darrere. Alguns
0: no,
1: anaven davant.
0: Sí.
1: Algun també anava davant.
0: Davant, pocs. Davant, els que van per davant, l'Elvis.
1: Depèn de la raça. Depèn
0: aquell
1: de la
0: Elvis
1: raça.
0: Que veixis, recordeu aquell Elvis que veixis, que es posava... Eixe sí que es posava davant.
2: El de darrere del gosset és perquè allà anava.
1: Clar, depèn de la raça, anaven davant o darrere.
0: També...
2: Si deixem una crida
1: sí.
2: als fabricants de cotxes que volem
1: sí,
2: un espai
1: sí.
2: per
1: i
2: fabricar...
1: I els reivindicats de televisions que volem també, que la televisió es puga posar de nou la fallera, el bou, el
2: sí,
1: torero, el pardal dissecat, el teulaí dissecat...
0: No n'hi ha espai, no n'hi ha espai.
1: La copa que va guanyar ton pare jugant als cotos...
0: Són tan fines les teles que no pots parlar res
1: damunt
0: la tele.
1: Jo,
0: la
1: mira,
2: la pantalla plana ha despedit a molta gent.
1: Molta gent.
0: S'ha perdut, s'ha perdut.
1: En la tele, nosaltres de Benimassot, estaven les copes que mon pare havia guanyat jugant a cotos. Des de que tenim teleplana, ningú més ha tornat a jugar un campionat.
0: Per què? Si no pots exhibir.
1: Si no
0: després no va exhibir el trofeu.
1: Per què vas a fer això?
2: Això van canviar per esquadros de Bengual, diplomes i
1: sí,
2: tal.
1: Sí, tot això i ja és una altra cosa.
2: Però bueno, hem passat per damunt de la cançó perquè m'ha paregut esplèndida, m'entén? I...
0: A veure, perquè era més interessant parlar d'ells que de la cançó.
1: Sí.
0: La cançó està bé, molt bé, vale? Però el que interessava era els indietrònics estos que...
2: Pues ja. Són les 9:30 del
1: dia
2: de
1: música de tac tac tac
2: o les 7:30 del matí del dia
1: 24 Aborronat.
0: Estic posant-me.
1: Aborronat.
0: Mira. Que jo sàpiga, sol és a Kennedy i a tu, eh?
2: Bueno, això compta d'això. Això és un doble motiu. A part, que Marilyn des de la seva tomba pues està cantant el senyor major.
0: Sí, li va cantar en directe, ja, que ja estava allí el senyor
2: major. El Happy Birthday, que ja, ja per, només per això ja val la pena. Però tot bé perquè tal dia com avui pues va passar això. La senyora Marilyn li va cantar, tot i que no era el seu aniversari.
3: Ojo, ojo, exclusiva.
2: El president Kennedy complia anys 10 dies després, el 29 de maig.
1: Ostres, això sí que és exclusiva.
2: Però bueno,
3: és que aquell dia estava llogí.
1: És que no parem, no parem.
2: El cas és que com me veu que la Marilyn i ell estaven enrotllats...
1: Sí.
0: Algo tenies.
3: Bueno, portant, jo no, què no diria?
2: Portem 3 mesos de relació, això es diuen les males llengües. Avui és un programa cotilleo, eh? Vale? La sí, sí, és un programa
3: sí,
2: cotilleo.
3: Sí, sí.
2: I bueno, portàvem 3 mesos i en aquest viatge el Partit Demòcrata li organitzava al Kennedy pues, un aniversari avançat i no anava a anar la dona de Kennedy. Entonces,
0: home,
2: la Marilyn va aprofitar, diu, esta és la meua, perquè diu que les males llengües, el president Kennedy li va dir a la Marilyn que estava loco per ella, però que en la puta vida seria primera dama. Vale? Això li ho va dir. Però ella anava a RQR i diu, pues jo m'he de fer en este, i va veure l'oportunitat de que, com anava soles, en un sopar organitzat pel Partit Demòcrata, que van anar 15.000 persones, pues, presentar-se allí
3: estava lloc
2: i fer la performance que va fer.
0: Sí, clar, per supost.
2: Entonces, pues allí, ella estava gravant en aquest moment una pel·lícula que es diu... que l'atrapé.
0: La bala que dura l'esquina.
2: Something's Got a Give, que es va traduir a Espanya en que la trobe...
3: A la cabina.
2: Algo quan menys t'ho esperes va traduir
3: la
2: pel·lícula, no és de les millors, les més famoses d'ella. I la xica va fer mans i mànigues per a que la deixaren anar del rodatge a esta convenció. Bueno, al final ho va aconseguir i total, que la xica es presenta allí en un modelet de gasa en seda color beige, que quasi era com si anara en conill.
3: Això ho vaig vendre a la botiga de mon pare.
2: Perquè la botiga de mon pare adornat en unes quantes 2.500 incrustacions de cristal perquè fera un poc de brillo, cosides a mà,
3: de patxarell.
2: Anava, total, que entre el coloret i tot això anava, en teoria, la imatge que donava com si anava totalment en conill. Era super senyit. De fet, li el vam tindre, quan el vam posar, per tancar-lo, el vam tindre que cosir una volta posat, o sigui, que no es tancava. Entonces, la Marilyn, que no era precisament una persona plana, pues, vamos, es veia protegidament tot.
0: Pues, i era, veia tenir, bien,
2: I era tan senyit que va preferir posar-se sense roba interior.
0: Clar, no cabia.
2: Encara pues, portava més morbo al tema. Vale? Entonces, ella se'n va així, allí, en aquest traje, allà va ser un desficaci, i...
0: Pues no li pegui patalló poc pronti a la Jacqueline esta Kennedy. Si m'amaneix la Marilyn en esa tessitura, no li pegui mala patalló, li pegui jo a la Jacqueline Kennedy.
2: Pues, la Marilyn es presenta allí, en este trajet, i li canta el que li canta, i allà va ser, pues, no res, pues, jo suposo que la Jacqueline li digui pegar hòstia al Kennedy durant setmanes, però això és el que va passar. I el traje d'este, pues, evidentment, no es va tirar al carrer. El cas és que, per donar-vos un dato, en el 1999 es va vendre en subhasta a la sala Christie's per 1,26 milions de dòlars a un financer
0: ben pagat.
2: Que el va conservar fins que es va morir el 2013. O sigui que estava el que anava olorava. No portava l'ova interior, però alguna oloreta encara deuria quedar.
3: Ojo,
2: I, bueno, pues esta es la historieta del Happy Birthday, Mr. President, dedicat també al senyor Major.
3: Que me la va cantar a mi, perquè he complit el 29, jo el d'anar.
1: Tu vas estar ahir, perquè
3: jo vaig estar ahir. Si a la taula, 24.
1: La història diu que Marilyn li va cantar a...
3: Això diu la història.
1: Però en realitat no anava a cantar-li a...
0: Què va ser, 10 dies després, li va cantar a l'home major.
3: Mira, jo estava a la taula 24.
1: Va estar contratat per gent papa que...
3: Sí, sí, jo estava a la taula 24, a l'assiento número 7, de cara, m'entens?
1: De cara és caríssima.
3: Sí, de cara és caríssima, però jo estava un poc així. No, perquè no estava al centre, clar. Sí. Centre no es veia res. Si tu tenies que col·locar-te un poc així, estava a la part esquerra, que és el meu, i altres llum, jo ho veia.
1: Molt bé.
3: Ho vaig sentir
1: i... Me va encantar ell i los panchos, no? També.
3: Em va mirar, te'n recordes? Bueno, jo vaig a contar...
1: No, jo no me'n recordo perquè jo no estava, jo no havia nascut.
3: Vaig a contar la cosa de los panchos, ara que ho has dit tu, claro, perquè...
1: També van estar ahí, no?
3: Perquè això quasi va ser... era el segle XX, eh?
1: Però vols que entrem en la teva secció o vols comptar així ara?
3: No, jo amb la secció vull no portar res perquè fer feina tot el dia, m'entens? Bufant i tenia prou feina, no?
1: Claro, i tu no eres reptiliano.
3: No, no, jo sóc juliano i gregoriano.
1: Bueno.
3: Els panxos, aquests panxos, n'hi ha tres panxos, que són els que es comencen, que no sé com es diuen, els mexicans i tal. Però quan la fórmula dels panxos funciona...
1: Van incidir altres panxos, també.
3: Quan tu anaves pel món, tu trobaves l'actuació dels panxos.
1: Sí.
3: I eren tres que anaven vestits igual que els panxos. Vale, jo no sé si s'havien mort aquells o no, perquè això
1: no,
3: estic
1: crec
3: parlant...
1: que n'hi havia un conflicte de diversos grups de panxos.
3: No ho sé. Estic parlant de l'any 90-91.
0: Doncs una convenció de panxos que es diria anar a panxar.
3: No, jo no sé si havien agarrat...
1: I panxo què vol dir?
3: Panxo? Els panxos.
0: Home, quan estàs panxo, estàs panxo.
3: De gordo?
0: No, panxo. Espaterrat.
3: Sí, estan panxo, no sé, estan...
0: Sí, no panxo, sé, tranquil, no tranquil, tranquilo.
3: Montserrat ho buscarem.
1: Bueno, ara mira, perquè, claro, moltes voltes pa descriure la gent sud-americana...
0: Home, diem panxitos.
3: Sancho Panza.
0: No, es diem panxitos, però panxitos no sé, però...
1: Panxo,
2: sí, panxo té la imatge, d'estar... assaonat, tranquil i...
0: El tema és que ha quedat en panxos, s'ha quedat en ample.
1: Panxos, vale.
3: Els tranquils. Els tranquils.
2: S'ha quedat, això que diu, s'ha quedat en panxo.
0: També està el panxo de verano azul.
1: Sí, que era el també. Mejor de...
3: Que era el més tranquil. Era,
1: no, el panxo de... Ells eren el drogata.
0: Ah, hi havia drogata de verano azul?
1: Sí, sí, sí. Ells eren el drogata.
0: A verano azul
3: hi havia drogata. No, en xiquets.
1: Home, no, no, n'hi havia un, el que era del poble. El que venia de fora, no, però el que era del poble...
2: Sí. El panxo va morir d'una sobredosi.
1: Sí.
3: Això va ser, però ja no actuava.
1: Ja li,
3: no,
1: no, ja, el va enganxar el personatge.
0: Ja, jo li ve algo, però sí. No ho sabia. No
3: bueno, el que està contant-vos.
0: Mira tu.
3: L'any 90, tot era el 90 o el 91. Jo manesc a Hong Kong, m'entens? Això és una cosa real.
0: Un amanecer
3: cosa. I allí n'hi havia uns...
1: Es pareix de Hong Kong, una nit em vas escapar a la Xupio i l'endemà...
3: No, em vas escapar tot el dit. I és que mos volíem vendre la mercancia, sí. Que era un barco d'ais, que no em van portar un barco, però em van portar a Europa, d'ais, i mos porten de querer per allà, i mos porten a una sala d'aixes que actuaven, d'aixes bones i tal, sí. Com si fos el Lido de París i coses d'aixes, no? Sí. I allà s'han els panxos. I jo li dic, és que venien amb mi, no és un xiste, era un holandès i un francès, dic, buah, no és un xiste, però així.
1: Aquest és un holandès, un francès i un de Pego que se'n va enamorar els panxos a Hong Kong.
3: No, jo no vaig anar a veure l'os, però els vaig veure allà.
1: El xiste comença així, i ara...
3: I no vull recordar mal, però podria ser que per casa en algun caixó tinguera algun, com es diu això?
0: Un flyer?
3: Una postal firmada per ells i tot. Però no tenien res que veure en els panxos originals.
1: Eren els altres panxos.
3: Eren tots finets.
1: El de Hacendado.
3: Però cantant igual.
1: No, sí, cantant i no saps qui són.
3: I les persones van explicar que havien agarrat el copyright i tal.
0: Era una franquícia.
1: L'Hacendado de Pancho, els panxos, els que estaven ahí.
3: I bé, m'has començat de Marilyn, m'ha acabat en els panxos.
2: Com collons han passat de Marilyn a...
0: Ei, doncs perquè Marilyn és important, però els panxos, amore.
3: Però els panxos d'aquest dia de Marilyn no estaven.
1: No, són dos... Tu mos has contat dos dies diferents de ta vida.
3: El dia de Marilyn
1: va ser... Marilyn i el dia de...
3: Va ser important perquè tu dona compte que va ser per mi i el món espès va ser per Kennedy.
0: Clar, com ho han amagat?
1: Escolta, algun dia curiós...
3: Era Hoover.
1: ...del teu aniversari, dels centenars d'aniversaris que has fet, algun dia curiós que vulguis recordar...
3: Era el Prestoceno, per exemple.
1: Sí,
3: el Prestoceno ahir...
1: Què va passar?
3: Quan va estar 14 milions d'aix plovent...
1: Sí...
3: Jo ho vaig passar mal.
1: Ahir ho vaig passar mal.
3: I ahir va ser...
0: A veure, jo donaré fe perquè a vegades m'ho ha comentat, diu, a veure, 7 milions d'esplovent, bé, 78, però 14.
3: I ja quan està a punt de deixar de ploure, ja faltarien 1 o 2 milions d'aix perquè deixar de ploure,
1: Fes-te tu a la platja, no t'agrada. Vaig
3: fer l'inventor.
1: No se te veu molt.
2: La setmana passada, perquè teníem un altre, un convidat, no va donar temps a contar una cosa, que la cosa que teníem preparada. I és que n'hi ha un llibre, sí, un investigador de l'edat mitjana, que és capaç de datar en dies i hores quin dia vas començar el diluvi i quin dia es va acabar.
3: Sí.
0: Ai, mare, bona droga, bona droga.
2: Sí,
0: bon camell.
3: Bueno, a veure, com no queda molt de la meva secció, jo ara tinc unes quantes reivindicacions.
1: Sí, molt bé.
3: Del programa, vull dir, que de 20 minuts i mostre que per una altra cançó deixes de l'estructurar.
1: Home, igual la pròxima...
3: Tu ja t'has queixat del teatre, vale? Ara estan fent, pareix ser que fan cinema, quan n'hi ha cap posa per fer el cinema, el fan a la Biblioteca Municipal, que no em pareix gens mal.
0: Mentre en facin.
3: Però... ara ve l'època d'exàmens de les persones que estan a València estudiant, també de les persones que estan acabant l'institut per presentar-se a la BAU o com es diu això. I resulta ser que la biblioteca ha canviat l'horari. I entonces això és una cosa que jo volia dir així. A veure, les persones volen estudiar. El que no pot ser és tancar a la 1, tornar a obrir a les 5, tancar a les 8... busqueu una altra persona, mantingueu la biblioteca oberta, que la gent vol anar i passar el dia i estar estudiant.
0: Per lo menos estos dos mesos.
3: Que és el que ha passat puntual. Sempre.
1: En Oliva, que jo estic donant classes de teatre a la biblioteca d'Oliva, és el lloc on assagem, i per la vespre s'està tancat i ara està oberta tot el...
3: Pues així a Pego no passa això.
1: Precisament per la BAU. I el que va és una persona no va ni un funcionari, va uno de Protecció Civil.
3: Algú té que ser, que tingui un bar.
1: Perquè és que van... O sea, no n'hi ha servici de t'agarrar un llibre i te'l canviar un llibre. N'hi ha un
3: van allí estudiant i ja està. En un lloc tranquil, es reuneixen els que tinguin que reunir i tal. Doncs, pues, com és, això és una queixa...
0: És de sentit comú. La veritat és que...
3: És una queixa que m'han dit, pues jo la repetisc.
0: Estos dos mesos sí que es tindria que tindre en compte d'això.
1: Bueno, i no té per què ser un funcionari, pot ser una persona que contraten per dos mesos o...
3: A mi em pareix molt bé que els dos o tres funcionaris que n'hi haguen allí tinguin que fer el seu horari, claro, i tot no pot ser, però, escolta, el policia pot anar, pot obrir, imagina que n'hi haurà càmera i tal, però els xiquets no tenen per què estar a casa si volen anar allí. Bueno, així n'ha sigut quasi sempre. I és una cosa, i després hi ha lo dels gossets, això ja toco...
1: Arrebato.
0: És què?
3: Els gossets que van per ahir, avui acabem de veure un, soltet i tal, això no pot ser, ple de mines, a veure, o es comenceu a posar denúncies ja, o és que tinguin gossos, tio, pues, em sap mal, però n'hi ha que replegar-ho.
1: Jo tinc gos i n'hi ha que replegar-ho.
3: N'hi ha que replegar-ho.
0: Una ordenança que permetis que el que vega que no replegui la merda, jo sé. Que
3: en alguns països... En alguns països...
0: Que puguis pegar-li a una persona o algo.
3: No, en alguns països, per exemple, intenten que el gos, intenten, perquè a vegades no pot ser, que ho faci baix al carrer, el que és la cera, el bordillo, baix del bordillo, però el que pot ser és que tu vagis per mig de la cera... I te ho trobes d'allí.
0: No, en realitat...
3: Hi ha dones que van en carrets.
0: A veure si...
3: Dones en xiquets.
0: Si la gent ho arreplega, és el mateix. Ho fa, ho arreplega i ja està.
3: Però ja pareix ser que no, perquè està ple de mines, per dir.
0: Però bé, al final també és com tot. En quatre que no repleguen, ja canta.
3: I bé, la meva secció del segle XXI, pues, ha arribat a ser...
0: No, a veure, hi ha un fum de gossos. I la veritat és que pels gossos que n'hi ha per ahir tot el rotllo, no n'hi ha mai. Però en quatre que no ho facin...
3: Però gossos sols no n'hi ha.
0: No, però gent que van a passejar n'hi ha molts.
1: Molta gent, mentre quals m'incluís, traguem més gossos per fora. Perquè un dels...
2: Sincerament, Salvador, per la població que té Pego i la quantitat de gossos que hi haurà,
1: no.
2: A mi em pareix un volum de diners.
0: Si tots els gossos que n'hi ha a Pego, ningú ho va replegar, veuries el que es tindré quantitat de merda per
2: la gent. A mi m'ha cridat l'atenció l'altre dia, pues, anant per la... l'empresa del senyor Major, baixes carrer Mar i vas per la travessera de la plaça de la Constitució, però aquest trosset no sé si és perquè...
0: Sí, perquè no el veuen i es fa
2: perquè mal. Bueno, ahir n'hi havia, però almenys dos o tres, així quasi en sèrie, una darrere l'altra.
0: Pues sí, això al final...
3: I una altra cosa, si tu el teu gos ha fet el que tinga que fer i tu ho has replegat, tira-ho a la papelera. No ho tires a la soga d'un arbre, vale? Perquè es queda la bolseta allí i això no està que desintegrat. I exemple, al depòsit d'Schoner allà al cementeri, si passeu a Nian Abre, que si no té 40 bolsetes no en té cap.
0: Estan cremant la base de bono.
3: No, a més, que això no és, tireu a la papelera, te sí, ho emportes sí, no davant del passeu i ho tires.
0: No té massa sentit.
3: Pel tema bueno, també
2: n'hi ha. Per al poble.
3: Vinga. Però bueno, està així arribat.
0: Una volta que ja m'ho ha queixat prou.
3: Sí, posa una cançó.
0: No, raó, no. Raó.
1: Mai mos que...
0: Calla, que sí, que això. Bueno, anem a sentir ara, per despertar el poble, algo més mogudet. No són desestructurats, es pareixen prou centrats els elements. Anem a sentir a Editors, banda british també, i sentirem una cançó que és del segon àlbum, del 2007, va ser el segon àlbum, i que es diu Bones. Amb tots vosaltres, Editors.

0: Boira. Buongiorno, Pego. Què tal? A veure, anem a parlar en Sant Sebastià dels Reis, perquè m'interessa molt la...
1: Són les 8 menys 10, són les 8 menys 10 del matí, del dissabte.
2: No, que esta, esta està bé, esta m'ha agradat. Esta m'ha agradat, ja... per despertar el poble m'ha agradat.
0: Jo la veritat és, ja al final ja vaig pillant-vos a poquet, tardar 7 anys general, però a poquet a poquet vaig pillant-vos i jo ja sé, quan agarra una cançó dic, esta avui Montse sí.
3: Sí, no, no, jo...
2: És que a mi el tema de fusió indie-pakistaní...
0: Però, no, espera, no, però no t'enganyes. I lo que és millorar com a persona des de que... sents esta varietat, i lo que t'has obert...
2: Sobretot des de que m'ha jubilat a millorar com a persona, buf...
0: No me jodes, ja m'imagine, tio. Això sí que m'ho... Però bé,

0: fan
1: por revival, no sé, no, no sé exactament les paraules ara, però ho acabes de veure, no, re cabron. I he dit jo, toca-te. A veure, qui va inventar Wikipedia? Qui va inventar Wikipedia?
2: Per la volta que s'ha fet una crònica.
0: Que... Post-punt revival, jo no ho he sentit.
1: Per favor, jo tampoc, però com ho ha dit jo...
0: Pues
1: mira que indie, com era indio de trònica, ja era... Però
2: post-punk revival.
1: Com me l'has pegat, jo dic, aquesta persona l'haurà certa. Fa una volta en la vida que l'ha certa. Ho acabava de dir. No pots fiar-te de ningú.
0: Però estem informant la gent.
3: Ha quedat espectacular.
1: Ha quedat espectacular, ja, però a mi, mira, ha sigut subidoni per això.
0: La culpa és teua, perquè tu ara has desvelat que jo no tinc ni puta idea. Mentre que quan jo ho he dit, la gent que està escoltant-lo i que no sap que jo no tinc ni puta idea, diu, hòstia, que nivelasso, sí?
2: Sí.
1: Trobes que dius això, sí.
2: Home, nivelasso per tu també, perquè tu l'has posat.
1: No, però a veure, la història...
3: Si tu no dius res, és un concepte patentable igual que indoelectrònic.
1: Però ha tingut 4 segons...
3: És patentable igual.
1: Ha tingut 4 segons d'alegria que dic, esta persona està portant-lo al sol. I nada, estava pegant-se el xuletó.
0: No, poquet.
2: Home, tots miren el xuletó.
1: Subidón y bajón.
0: Però bueno, ja sé que això no és paso doble.
2: Exacte. Que bé pogut ser, o haver pogut dir.
1: En vista de que això va complicant-se, jo trobo que devien de votar-nos.
2: No, la veritat és que quan has començat pareixia que foren aixos de la tuna, en guitarra, però dic, no, bueno, no serà.
0: No ho he dit jo, eh?
2: Tu vols quedar res, no?
1: Ja no vols dir res més.
2: Bueno, doncs mos queden 7 minuts... Què podem contar?
0: Anem a fer les paraules i donar... Jo, per exemple, tinc paraules i frases. Avui tinc
2: una frase.
0: Tinc una frase. Tinc una paraula que no sé si l'han dita, és... crec que sí.
1: Sí.
0: Melic.
1: Sí.
0: Jo,
4: bueno,
0: Melic
4: em sona que l'han dit, no? Mogollevo.
0: Melic m'agrada.
2: Claro.
0: L'han dita?
2: Home, si no l'han dita, fa matar-me.
0: Entonces, quan trobava que l'han dita, he buscat, el que m'ha vingut al cap és una frase que a mi em diuen de menut les meues ties i la mare, que ara ja fa molt de temps que no l'ha sentida. I és, ese va fet un Sant Llàcer.
2: Ah, sí, home, tio, verga.
0: Ese va fet un Sant Llàcer.
2: Sant Llàcer.
0: Sant Llàcer.
4: Fet tabaco,
0: home. Fet tabaco.
2: Que era un sant, de la meva època, Sant Llàcer.
0: Era un sant que...
2: Sí, de la meva època, Sant Llàcer. Vestia molt mal.
1: Tu sí, de marxaner, no sé.
0: No estava fet tabaco.
2: Estava Sant Llàcer i Sant Llàcer.
3: Sapigueu, la gent jove que era Sant Llàcer és un màrtir cristià que el van matar, el van cosir a fletxaes.
2: Sí.
3: I entonces quan tu estàs fet tabaco i...
0: Pues, has tingut un accident...
2: Ahir es va inventar el tiro con arco en les fletxades.
0: Van fer sant. I això, pues a voltes quan tu no...
2: Però avui és Sant Urbano, no Sant Llàcer.
0: No, és diferent. El Sant Llàcer, el que passa que ja no es diu, perquè entre que s'ha perdut... Pues molt de
2: que vingui la dutxa s'ha acabat senyal.
0: Els xistes cristians, per exemple, ara jo que faig monòlegs ja no es conté, perquè ja n'hi ha molta gent que no...
2: Mira, algo que s'estila no és ser evangelista, ¿vale?
0: Sí. Això sí.
2: I això tenim que fer un programa especial.
1: Tenim que fer un programa especial sobre els evangelistes.
2: Trobo que d'ici dues setmanes n'hi ha un evento gran a Madrid. I anem a enviar a
0: Montserrat.
1: Sí, infiltra.
0: Sí, senyor. Enviarem des de Montserrat, des de quilòmetre zero...
2: Sí. D'evangelista, d'evangelio, el llibre.
1: I vos dic, contint dues paraules, sí, una, sí. L'han dita sobre la marxa, que és carxot.
2: Que pot ser l'han dita també.
0: Que ve de carxofo.
1: No, ve de és un calbot.
0: Ai, carxofo.
1: Però un carxot és, no sé quina diferència...
3: No l'han dita,
1: perquè...
0: Carxot és bona.
1: I l'altre és...
0: Carxot, però el carxot tenia potència, eh?
1: El carxot, sí. El carxot és una bascollà que t'arreguen així...
0: Guarda les
3: paraules, no les gastes totes, vull. Guarda-les.
1: Com ja dic, carxot...
0: Carxot vale, és molt bona, eh?
1: Canviaré l'altre que tenia per un estàndard.
2: Flujo. Caixa.
0: És necessari.
2: Don Vicente, què tenim per ahí?
0: O sea...
2: No se oye.
0: És necessari.
5: Bona nit.
1: Flujo està xula.
2: Sí...
5: Què tal, com esteu?
2: Molt bé, però no molt bé, Vicent. Fa una hora que me l'aguantes.
5: Un programa especial, eh? Avui esteu de programa especial.
0: Ja m'ha fet rentinyar.
5: Enhorabona, César, per l'editorial d'avui.
0: Sí, gràcies.
2: No l'ha entès ni ell, però tot...
1: Aquesta pregunta que m'ho fa, després d'una hora d'aguantar, m'ho fa, com esteu?
2: Sí.
1: A mi...

0: Vola que ja com si acaba d'arribar, no? Com
1: no, estem? Però forma part de...
0: Supernatural.
1: Per què tenim que preguntar com estem al principi? N'hi ha que preguntar com estem al final. Això és...
0: Com ho porteu? Clar,
2: com un poc d'educació està parlant Vicent.
1: Com estàs? Com
2: un
1: estàs?
2: Poc d'educació...
3: Si venies de tabaco, ja... Pues...
0: Si venies de tots enllaç, eh?
4: A veure, des de la web, Jordi ha dit llençol.
1: Home!
0: Però... I era hora que t'ho currares un poquet, que estàs un poc abandonat.
1: Molt xula,
0: Jordi,
1: ànimo.
2: No han dit mai.
1: Està llençol, cobertor, manta, i manta
2: coixí.
1: Bajonera, coixí, tot això està...
2: Borra.
1: Això ja ho hem dit tot, saps? Vull dir, tot però, que cortines,
0: ha tingut un
1: tauleta de nit, tot.
0: Ha tingut un poc de crisi a l'home. Ara que bolla llençol i estàs tirant-li per terra...
1: No estic tirant.
0: Està xulíssima, Jordi, molt bé. Superbien.
3: Pues jo en tinc... Jo vaig a dir, no una paraula, sinó un concepte que la, sí, que l'acaba, l'ha dit el senyor major de Xina i ha passat desapercebuda.
2: Ja, no,
0: són molts anys.
3: Que és anar de querer.
1: Ai, que bonica.
3: Anar de querer.
1: Anar de querer, sí que és. Això,
0: anar de querer és bonica.
1: És bonica.
0: És una expressió molt bonica.
1: Anar de querer.
0: Que avui molta gent...
2: Perquè és anar, tornar-lo, ho sabem.
1: Tornar de querer...
2: Vicent, antes de que vos acabi el temps, tu què tens?
4: La meva és empelt.
1: Empelt.
2: En l'època.
1: En l'època. Sabeu que n'hi ha que empeltar els arbres de la mateixa espècie. Vull dir, no empelt és un cítric en un arbre lenyós.
2: Ala va, per favor.
0: De com llevar-li la màgia
2: a això que no quede gravat. Però mira, també té altres connotacions. Dient, aquesta persona està empeltada, això sí, vol dir una altra cosa.
1: Sí, sí.
2: I després ja de lo que he dit Jordi, pues jo m'ho ha posat el pelo, jo diré llençolà. Que era quan...
0: Esteu que sent així, eh?
2: Dormien tot el dia en sol, llençolà.
1: Una llençolà era una festa de pijames?
2: No, una festa de llençols. No sé. Això ho van inventar romans que anaven al llençol.
1: Pensava que era de la teva joventut, de la gent de Pego.
2: Sí, però de l'època romana. Llençol, quan anaven llençols.
1: Pegolins romanos.
2: Sí, n'hi havia de Tergal, el llençol pot ser de Tergal o de lo que sigui. Bueno, Vicent, on anem? Tira-me la carrera, home.
1: Sí.
2: Bueno, bona nit, gràcies a tots per els meus, tots els que m'han felicitat. Gràcies.
0: 3 milions 60.
2: I a Marilyn no l'heu pogut dir, però ja l'ho vaig llevar.
1: Adeu.
5: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.

0: ai, ai, ai, ai.
1: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
2: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
3: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

volta miraràs com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit coneixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: Hola, soc Juan Lu Álvarez i vos espere a seguidors de Junsos de 8 a 9 de la nit, si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

Al compàs de la sintonia habitual que escoltem al començar cada baúl musical, vos donem les gràcies per acompanyar-nos pel dial 105.7 de Ràdio Manises, o tal vegada ho feu per www.radiomanises.es, o també podria ser per alguna de les ràdios de la xarxa d'emissores municipals valencianes per les que podeu escoltar este baúl musical, com les de Altea, Alzira, Bétera, Canals, Cocentaina, Godella, L'Eliana, Pego i Picassent, gràcies a les que podem compartir esta música atemporal en més gent de la nostra comunitat. El nostre objectiu és entretindre-vos escoltant els temes i les cançons d'estils i intèrprets de diferents èpoques i gèneres que hem preparat per avui. Tenim com cada setmana a Mònica Bello fent-se càrrec de la coordinació de l'apartat tècnic i jo mateix, Pepe Navarro, vos aniré contant coses de tot el que escoltarem. La nostra música tradicional és molt rica i variada en gèneres i matisos que acompanyen i testifiquen els diferents actes populars, socials i comunitaris d'entreteniment i festa que es celebren per tots els pobles i racons. Un d'ells bé poden ser eixes rondes nocturnes prop de les matinades on els versaors dicten a l'orella dels cantaors el que deuen improvisar com són les albaes, que avui canten dos personalitats que tingam en el record, Pastoret

Pastoret i Pilareta han interpretat unes albaes. Al primer Dos en Una d'avui trobem a dos excel·lents intèrprets. Un d'ells, un referent del jazz, i l'altre, un prestigiós crooner. La cançó té música de Kurt Weill i la lletra de Bertolt Brecht i perteneix a l'òpera de Los Tres Peniques, que és un drama que es va estrenar en 1928. La cançó va guanyar 3 Grammys, 2 a 1959, el millor disc i millor cantant novel per a Bobby Darin, i l'altre, a 1961, per la interpretació de Ella Fitzgerald. Ara, primer Louis Armstrong i després Bobby Darin interpreten Mack the Knife.

0: Louis Armstrong primer i després Bobby Darin han interpretat Mack the Knife. Al sur del continent americà està Mendoza, la ciutat argentina on va néixer un polifacètic artista de nom Fuad Jorge Yuri Olivera, que va canviar el nom pel de Leonardo Fabio. Destacat cantautor al que coneixien com el juglar d'Amèrica, que va ser precursor de la balada romàntica argentina. Leonardo Fabio interpreta, o quizás simplemente le regale una rosa.
1: Hoy corté una flor
2: y llovía, llovía,
1: esperando a mi amor.
2: Y llovía, llovía,
1: presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas.

Leonardo Fabio ha interpretat O quizás simplemente Le regale una rosa. La factoria Disney va estrenar a 2008 una sèrie documental dedicada a la naturalesa de nom Arrival of the Birds, i en un dels seus capítols era Mystery of the Flamingos, algo així, el misteri dels flamencs, on explora la gran concentració de flamencs que es produeix cada any en varios llacs africans de Tanzània. La música que l'acompanya està interpretada per The Cinematic Orchestra,

Els germans Colacny van crear a 1996 un cor femení belga de nom Scala and the Colacny Brothers. Un d'ells dirigeix i l'altre toca el piano. En el 2000 van guanyar el concurs de cor belga de l'any i han actuat pels Estats Units i diversos països europeus amb un repertori de versions en diversos idiomes de músiques i bandes reconegudes com les de Bruce Springsteen, Phil Collins, Queen, U2 o Mama San de Papas, com este California Dreaming, que canten en castellà com California Mía.

El cor belga Scala and Colagny Brothers han interpretat en castellà California Mia, California Dreaming. Biggies va ser un grup musical australià format pels germans Maurice, Barry i Robin Gibb que destacava pel seu característic falsete. Van tindre dos etapes diferències, la primera de temes melòdics i l'altra més discotequera com la música que van escriure per la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche. De la primera etapa escoltarem I Started a Joke, jo vaig començar una broma.

Biggie s'han interpretat a I Started a Joke. Jean-Philippe Rameau va ser un compositor molt influent en l'època barroca, considerat com el músic francès més important anterior al segle XVIII. La seva obra més coneguda és l'òpera ballet Les Índies Galants, on narra històries d'amor de llocs remots i exòtics que ell considerava com Turquia, Perú, Pèrsia i Nord-Amèrica. De les Índies Galants, l'orquestra de músics de Louvre interpreta Dance de Sauvage, la dansa dels salvatges.

La Orquestra de Músics de Louvre interpretà la dansa dels salvatges de Jean-Philippe Rameau. Els segons en una d'avui poden contrastar excel·lents veus i harmonies d'adults amb les conegudes com de veus blanques o de xiquets abans de la seva pubertat. Primer ho faran els Beach Boys, en un dels temes que molts consideren dels millors que gravaren, i després el cor londinense Libera, que interpreten God Only Knows, soles Déu ho sap.

Els Beach Boys i Libera han interpretat God Only Knows. Anem ara a Itàlia. Anem a Itàlia per escoltar a un dels referents del seu pop-rock que va néixer a Milán, al número 14 de la Via Gluck. Per la seva forma de ballar i moure's pels escenaris, el nomenaven Il Molleggiato, algo aixina com l'Elàstic. Després de gravar en discogràfiques com Universal, Sony i Ariola, va decidir formar una pròpia per controlar les ganàncies que ell produïa. Adriano Celentano interpreta Nata per me, nascuda per a mi.

0: Hem escoltat Adriano Celentano en Nata per me.
1: Escoltes Baúl Musical, on també trobaràs òpera, jazz, balades, cançó infantil.
2: Estava el senyor Don Gato.
1: Escoltes Baúl Musical.
0: Pablo Luna va néixer a Alhama d'Aragón i va ser un prolífic compositor de sarsueles influenciat per les operetes vieneses i autor de dos de les més destacades, El niño judío i La pícara molinera. En esta última, ambientada en terres asturianes, trobem una romança que molts tenors canten als seus recitals i l'escoltarem en veu d'un dels millors tenors de la lírica espanyola nascut a les Palmes de Gran Canària. Alfredo Kraus canta La perla de la setmana, Paixarín, tu que vuelas.

De la pícara molinera, Alfredo Kraus ha interpretat Paixarín, tu que vueles. A mitjan del segle XIX, Charles G. Davis va néixer a l'estat d'Ohio i va ser un pianista, compositor i polític que durant 4 anys va ser vicepresident dels Estats Units. A 1911 va escriure una cançó per violí i piano de nom Melodia en la major. 40 anys després, el compositor Carl Sigman li va posar lletra i la va gravar el cantant Tommy Edwards baix el nom de It's All in the Game. I a Espanya la versionaren els Mustang com Todo está en juego.

Els Mustangs han interpretat Todo está en juego. Alfonso de Borbón i Maria Mercedes de Orleans se van enamorar i encara que les seues famílies no es duien bé, els jovens es varen casar quan Alfonso es va convertir en el rei d'Espanya. Però ella, quan tenia 18 anys, va morir a causa del tifus. Basada en aquests fets, rodaren la pel·lícula «D'onde vas, Alfonso XII?» i també León, Quintero i Quiroga van escriure la copla Romance de la Reina Mercedes que ara versiona la Orquesta Sinfònica de la Radiotelevisió Espanyola.

I avui tenim triple espai del 2 en 1 en què escoltarem una composició del cantant de música country, Mac Davis, en la que descriu el problema de la pobresa i el vandalisme a la ciutat de Chicago, on un jove de raça negra creix en el gueto i un dia el maten de un tir. Primer la versiona el que la va upar a lo més alt de les llistes i el continuarà un cantant italià que l'imitava. Elvis Presley canta In the Ghetto i Michele interpreta després Negro.

Elvis Presley ha interpretat In the Ghetto i l'ha continuat Michele també com a Negro. La discogràfica catalana Vergara va publicar el primer àlbum de llarga duració del Sirex, on recopilaven cançons que ja havien sigut comercialitzades en discos xicotets i quatre temes nous d'autoria pròpia com a novetat. En ells es notava el treball d'adaptació del baixista Guillermo Rodríguez. Escoltarem ara el Sirex interpretant un d'ells de nom

Els Sirex han interpretat Todas las mañanas. Rafael Hernández Marín va néixer a Puerto Rico i el coneixien com el Jibarito. Va ser un músic i compositor autor del tema que ara escoltarem. Per altra banda, Edmundo Ross va néixer en Puerto España, a Trinidad Tobago, i va formar una orquestra amb un repertori majorment de rumbes, per lo que el coneixien com el rei de la música latinoamericana. Mos deixà en Alacant quan tenia 100 anys. L'orquestra d'Edmundo Ross interpreta Cachita.

L'orquestra d'Edmundo Ross ha interpretat Cachita, i per avui ja hi ha prou i tenim que deixar-vos. Vos hem acompanyat Mònica Bello a càrrec de l'apartat tècnic i Pepe Navarro, qui vos he parlat. Gràcies per estar ahí i vos esperem la setmana que ve a la mateixa hora.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio.

0: t'agrada és la bona música? 107.8.
1: Treballem en equip. Som xarxa. Oferim comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
2: Estàs escoltant Càmera i Acció, guanyador del Premi Lola Gaos al millor programa de ràdio de proximitat.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Càmera i Acció, el vostre programa sobre curiositats del món del cine i de les sèries de Canals Ràdio i de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Jo sóc Maite Arnau i a l'estudi m'acompanya Sabina Arnau. Hola, Sabina.
1: Hola, Maite.
0: Al programa d'avui ens centrem en el món de les bodes i és que amb l'arribada del bon temps comencen aquests actes tan especials. Vinga, comencem.
1: Les pel·lícules de bodes són un clàssic absolut del cinema, ideals tant per a riure amb els preparatius i desastres en l'organització, com per a emocionar-se amb les històries d'amor. Des d'embolics clàssics fins a comèdies alocades, hem fet una selecció de pel·lícules clàssiques d'aquest gènere com més actuals. Comencem amb un dels clàssics que ens ve al cap quan parlem d'aquesta temàtica. Es diu Quatre bodes i un funeral, de 1994, i que està protagonitzada per Hugh Grant i Andy MacDowell.
2: Hola, Charles.
3: Hola, Bernard.
2: Dos, por favor.
4: Aquí tiene.
2: Gracias. Oh, hola.
4: Hola.
2: ¿Quieres una?
4: Oh, gracias.
5: Hola, Charles.
2: Hola, John. ¿Cómo estás?
4: Carrie.
5: Es un placer, John.
4: Hola, John.
2: Dime, ¿cómo está tu maravillosa novia?
5: Oh, ya no es mi novia.
2: Ah, cielos. En el fondo eres afortunado. No sé si sabías que se la cepillaba media pandilla, según decían.
5: Ahora es mi esposa.
2: ¡Qué suerte! Vaya, estupendo.
4: Disculpadme.
2: ¿Ya tienes algún hijo? ¿Has aprendido a cambiar pañales? ¿No? Aún estás a tiempo, ¿verdad? No hay ninguna prisa.
1: Charles i els seus amics, tots ells solters i sense compromís, han arribat a una edat en la qual tots els seus coneguts s'han casat. En una de les bodes a la qual el grup ha estat convidat, Charles coneix a Carrie, una americana de la qual s'enamora a primera vista. Eixa nit la passen junts, però no tornen a veure's. Hauran d'esperar a les següents bodes en la qual Carrie li presenta el seu promès. Quatre bodes i un funeral va ser una de les comèdies britàniques més taquilleres de la història, malgrat tenir un pressupost baixíssim de 4,4 milions de dòlars i que el seu propi equip va pensar que seria un complet fracàs després de veure el primer muntatge. El guionista Richard Curtis va crear la història després d'adonar-se que havia assistit a 65 bodes en un període d'11 anys. A causa de la falta de diners, no van poder rodar a Escòcia. En les segones bodes, els extres van haver de portar els seus propis vestits escocesos. A més, la pel·lícula es va filmar en només 35 dies. Per una altra part, Hugh Grant la va rebutjar al principi. L'actor, que en aquells dies tenia 32 anys, estava a punt de deixar l'actuació. No obstant això, va acceptar el paper de Charles perquè, a diferència dels quals li solien oferir, aquest guió li va semblar genuïnament divertit.
0: La següent pel·lícula, que també és un clàssic dins de la temàtica de les bodes, està protagonitzada per la nòvia d'Amèrica, Julia Roberts. Estem parlant de La boda de mi mejor amigo, estrenada en l'any 1997.
6: Mis grandes amigos siempre han sido hombres, como tú y por supuesto Michael, mi mejor amigo. Cuando estudiábamos en la Universidad de Brown, no te imaginas lo que hicimos. Me dijo, prométeme que si a los 28 años todavía no estamos casados, nos casaremos tú y yo. Desde entonces hemos sido íntimos amigos.
7: Cumples 28 dentro de 3 semanas. ¿Y él cuántos tiene?
6: No, Michael no me va a proponer el matrimonio. Ay, qué va, nunca lo haría.
8: Jules, soy Michael. Llámame cuando llegues, no importa la hora, tenemos que hablar. Adiós.
6: No es el momento apropiado, Michael. Me he cambiado de sexo. Me he casado. Me quedan 2 semanas de vida. Michael.
8: Escucha, tengo que preguntarte algo muy importante.
6: Esto, ¿me dejas decirte una cosa antes?
8: Te llamaba porque he conocido a alguien. Oh. Nos casamos el domingo que viene.
6: Oh! quieres a tus amigos, tu deber es protegerlos de ellos mismos. Tengo que evitar esa boda, raptar al novio. Y no sé cómo hacerlo.
3: Someday, visita mi canal.
9: When I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you.
0: En la boda de mi mejor amigo Julian Potter, una crítica gastronòmica s'adona que està enamorada del seu millor amic just el dia que ell li anuncia que es casarà amb una xica de l'alta societat. Només disposa de 3 dies per a ordir un pla que li permeta impedir eixa boda. Julia Roberts va triar personalment a Dermot Mulroney i a Cameron Diaz abans de decidir-se per ells. Es va considerar als actors com Matthew Perry i Russell Crowe per al paper de Michael i a Drew Barrymore per a interpretar a Kimmy, que després el faria Cameron Diaz. El vestit de novia, que apareix breument en els crèdits inicials, va ser reutilitzat posteriorment pel personatge de Rachel Green, de Jennifer Aniston, en la famosa sèrie de Friends. I miren, l'escena del karaoke va ser real, el moment en què Kimmy canta I Say a Little Prayer de manera desastrosa no va ser actuat. Cameron Diaz canta malament a propòsit, aconseguint una de les escenes més memorables i vergonyoses del cinema. La famosa escena, per cert, no estava originalment en el guió, sinó que es va afegir en l'últim minut.
1: En l'any 2009 es va estrenar la cinta Guerra de Novias, protagonitzada per Kate Hudson i Anne Hathaway.
10: Claro que cada boda tiene su historia, pero la historia a la que yo me refiero no va sobre un novio y una novia, sino sobre dos amigas.
11: Es una boda preciosa.
12: Sí, vale, pero...
11: Suéltalo.
12: No es en junio.
11: Y no es en el plaza.
12: Vale, chicas, ¿estáis listas para coger el ramo? ¡Ah!
13: ¿Quieres casarte conmigo?
12: Sí, sí, sí.
11: Hablaremos con Marion. Ella es mi dama de honor y yo la suya.
10: Tengo 3 fechas posibles para el plaza. 2 para el día 6 y 1 para el 27.
12: Oh,
11: mis padres se casaron el día 6. Es cosa del destino.
12: Oh, pues el 27 para mí.
11: ¿Es que me quedaría?
12: Más es perfecto. ¿Para ti os irá?
11: Madre mía.
12: Oh,
11: impresionante.
12: ¿No me pruebo ninguno más?
11: Cómpratelo.
10: Marion. Os han reservado la misma fecha de boda. ¿Cuál de las dos está dispuesta a cambiar de sitio?
12: ¿Qué?
11: ¿Qué?
12: Una de las dos tendrá que casarse otro día.
11: Una de las dos tendrá que ser flexible.
12: Una de las dos podría casarse en otro sitio.
11: Sí, una de las dos podría...
1: Emma i Liv, dos amigues incondicionals des de la infància, han somiat amb casar-se al juny a l'Hotel Plaza de Nova York. Un error administratiu, no obstant, ennuvola tanta felicitat. Les bodes han estat reservades per al mateix dia i una de les dues haurà de canviar la data. Com cap de les dues està disposada a renunciar, acabaran enfrontant-se en una feroç competició en la qual utilitzaran tots els mitjans al seu abast.
12: Si quiere guerra, la tendrá. También es mi día.
1: En les seues primeres etapes de desenvolupament, la pel·lícula va ser concebuda com una comèdia adolescent. Els papers principals anaven a ser interpretats originalment per Emma Roberts, com Liv, i Nicky Reed, com Emma. En l'escena del comiat de soltera, diversos dels extres que apareixen com a convidades són en realitat les dones i nòvies dels jugadors de l'equip de béisbol dels Medias Rojas de Boston de l'any 2009. Durant la famosa baralla física entre Liv i Emma en la pista de ball, Kate Hudson va colpejar per accident Anne Hathaway en la cara, la qual cosa va encendre rumors sobre una enemistat en el set que mai va ser real.
0: Ens centrem en 2 pel·lícules nacionals, com són La boda de Rosa i 3 bodes de Mas. La primera d'elles, La boda de Rosa, està protagonitzada per Candela Peña i dirigida per Iciar Bollaín i que es va estrenar en l'any 2020.
14: Venga, dale, dale, dale, dale, dale, Rosa, dale.
13: Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
14: Venga, venga, Rosita, venga, venga, mira, mira, ahí ya está.
15: Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
16: Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
14: ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos!
17: Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
18: Venga, no te pares.
14: Venga, venga, Rosita, venga, venga, venga, venga.
17: Papi, ¿qué haces aquí?
19: He pensado que me vengo aquí.
17: ¿Cómo?
18: Que estoy cansada de muchas cosas. Sí, estoy pensando en abrir el taller de mi madre. Quiero empezar una nueva vida. Ahora es mi momento. Hay veces que hay que dar al botón nuclear y empezar de cero.
20: ¿De qué botón nuclear me estás hablando, mamá?
21: ¿Pero qué es esto de que te casas?
19: Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
21: ¿Que se casa Rosa?
19: Sí.
22: No te preocupes por nada. Está todo organizado. Y date prisa que nos están esperando en el spa.
18: ¿Qué spa?
15: Bueno, nos tomamos el convite.
18: Ay, ¿qué convite? ¿Qué convite?
23: ¿Cómo se te ocurre llamar a toda la familia de Pamplona?
18: Joder, que os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
22: ¿Sabes? ¿Soy yo el único que se va en serio esta boda?
18: Por favor, que es que no me caso con nadie. Que no hay marido, que me caso yo sola.
15: Rollo me too.
17: Estás de coña.
20: Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca.
0: A punt de complir els 45 anys, en Rosa s'adona que ha viscut sempre per als altres i decidís marxar-se, deixar-ho tot i apretar el botó nuclear. Vol prendre les regnes de la seva vida i complir el somni de tenir un negoci propi. Però pronte descobrirà que el seu pare, els seus germans i la seva filla tenen altres plans i que canviar de vida no és tan senzill si no està en el guió familiar. La boda de Rosa és una comèdia emotiva sobre l'autoacceptació i la cura personal. Aborda temes seriosos, com és la pressió familiar i la necessitat de prioritzar-se. Tot això tractat des de l'humor i l'alegria. Per a construir el personatge de Rosa, Icíar Bollaín es va basar en la seva pròpia mare, una dona que sempre ha estat al servei dels altres, amb molta alegria i sense queixar-se mai, fins que el cos diu prou. La pel·lícula està profundament arrelada a la comunitat valenciana. El rodatge es va dur a terme durant 36 dies en 2019 en diferents localitzacions com Benicàssim, Paterna, Catarroja i la pròpia ciutat de València. Aquesta cinta va suposar la tercera col·laboració entre la directora Icíar Bollaín i l'actriu Candela Peña després d'haver treballat juntes en exitosos projectes com Te doy mis ojos.
1: I ara parlem de la pel·lícula Tres bodas de más, estrenada en 2013 i protagonitzada per Inma Cuesta, Martiño Rivas, Kim Gutiérrez i Paco León, entre d'altres.
24: No sé, Ruth, yo necesito una chica que me dé un poquito más de caña.
25: Yo no puedo seguir con esta relación.
20: Bueno, a lo mejor lo podemos hablar en otro momento, ¿no?
26: ¿Cuánto hace que te dejo,
27: ¡Que lo dejamos! ¡Tres meses!
28: ¡Qué blanda estás! No lo has superado.
29: Este es el nuevo becario. Ruti será cargo de ti.
30: Encantado, jefa.
29: Jefa.
28: ¿Quién es Miquel?
29: Mi ex.
31: Papá, chavales, si estáis escuchando esto, estáis invitados a la boda.
32: Soy yo, Alex, tu ex. La boda te va a encantar.
29: Si tú estás contento, contenta...
31: Que te tengo que contar una cosa súper importante.
29: Espero que no sea que te vas a casar, porque llevo un día...
31: ¿Pero quién te lo ha contado?
29: ¿La mierda de boda?
31: Te espera una temporada movidita. Deberías ir.
29: Ni de coña.
31: ¡Mirad! ¡Es Miquel!
29: ¿Está más buena que yo?
31: No te tortures, jefa.
33: ¡Qué grande que hayas venido! ¡Joder, vienes! ¡Puf!
31: No mires ahora, pero el tío de antes no para de ficharte. Lo tienes loco.
1: Ruth, una jove investigadora en una universitat, assistís a les successives bodes dels seus ex, dels quals van ser els homes de la seva vida, sense que ella aconseguisca trobar a la seva mitja taronja. Hi ha alguna cosa pitjor que el teu exnòvio es case amb una altra i et convida a les seues bodes? Sí, que et passe tres vegades en un mes. No saber dir que no i que l'únic al qual aconseguisses convencer perquè t'acompanyi siga el teu nou becari. En Tres bodas de más, està dirigida per Javier Ruiz Caldera, és una de les comèdies més taquilleres i aclamades del cinema espanyol. Protagonitzada, com hem dit, per Imma Cuesta, destaca pel seu humor irreverent i per estar parcialment inspirada en les pròpies vivències dels seus guionistes. Els guionistes Pablo Alén i Breixo Corral van basar part de la seva premissa en les seues pròpies experiències, ja que a tots dos els va coincidir assistir a diverses bodes d'exparelles en un curt període de temps. L'actriu Imma Cuesta, coneguda per papers dramàtics i d'època, es va estrenar en el gènere de la comèdia amb aquesta pel·lícula, la qual cosa li va valdre grans elogis i una nominació als Premis Goya. Tres bodes de mas va ser un èxit rotund, obtenint 7 nominacions als Premis Goya i guanyant el Premi Feroz a la millor comèdia de l'any.
0: I abans hem comentat la boda de Mi Mejor Amigo, protagonitzada per Julia Roberts, però no sols va rodar eixa, sinó que també va rodar la de Novia a la fuga en 1999 amb el seu gran company Richard Gere.
2: De la protagonista de la celebrada Hoy yo no me caso.
3: La llaman la novia fugitiva.
2: Y de sus secuelas, va a ser que hoy tampoco. ¿Y nunca hay dos sin tres? No te pierdas su cuarto intento de bodorrio.
4: Hará exactamente lo mismo que con los otros tres. Mastica al hombre y lo escupe.
5: No hay nadie con más suerte que yo.
2: Cuando el amor necesita volar...
6: No lo hago a propósito.
2: Mejor no ponerse en su camino.
6: ¡He progresado!
2: Novia a la fuga.
4: Volverá a huir.
0: Ike Graham, redactor d'un periòdic de Nova York, s'assabenta del cas de Maggie, una jove que viu en una zona rural de l'estat de Maryland i que té el curiós hàbit de fugir de l'altar just abans de contraure matrimoni. Intrigat, escriu una columna sobre el cas de la jove sense preveure el cabreig de Maggie i la cadena d'embolics que acabarà deslligant. Novia a la fuga es va estrenar en 1999 i va reunir el director Garry Marshall amb Julia Roberts i Richard Gere després de l'èxit de Pretty Woman. Igual que en Pretty Woman, el director Garry Marshall va fer una lectura de guió prèvia per a comprovar la seva compatibilitat. Roberts va convèncer a Richard Gere de participar escrivint una nota dient «Per favor, digues que sí». De fet, la pel·lícula va ser un gran èxit, convertint-se en la segona cinta més taquillera en la carrera de Richard Gere, només per darrere de Pretty Woman, recaptant més de 309 milions de dòlars. I és que la trama està inspirada en un escàndol de 1991 quan la mateixa Julia Roberts va cancel·lar la seva boda amb l'actor Kiefer Sutherland dies abans de la cerimònia. I és que la parella es va conèixer en 1989 durant el rodatge de la pel·lícula de ciència-ficció Línia Mortal i ràpidament van començar un intens romanç. La seva relació va capturar l'atenció de la premsa mundial i van anunciar el seu compromís, fixant la data de matrimoni per al 14 de juny de 1991. No obstant això, hi ha tan sols 72 hores de la cerimònia, Julia Roberts va cancel·lar les noces de manera abrupta. Aquest dramàtic succés va acaparar els titulars de la premsa, ja que l'actriu va viatjar a Irlanda acompanyada de l'actor Jason Patrick, qui era amic íntim de Sutherland. L'inesperat gir va inspirar en gran manera la famosa pel·lícula Novia a la fuga, protagonitzada per ella mateixa. L'actriu sempre ha mantingut que la ruptura no va ser un impuls sobtat, ni va deixar a Sutherland plantat en l'altar, sinó que la relació simplement no anava a funcionar i van decidir separar-se abans de la boda.
1: I ens n'anem a Grècia, amb la pel·lícula protagonitzada per Nia Vardalos i John Corbett, Mi gran boda griega, dirigida per Joel Wick i estrenada en 2002.
7: Hola.
8: Hola.
7: ¿Quiere ver unos folletos? ¡Oh! ¡Ya los tengo!
9: Cuando tú la encontró a Ian, ella encontró a su hombre.
8: Yo solo quiero estar contigo.
9: Y él encontró a su gran familia.
7: Nadie de mi familia ha salido nunca con un no griego.
10: Un chico respetuoso vendría aquí y me pediría permiso.
11: ¿Me permite salir con su hija?
10: ¡No!
11: Haré lo que sea para que me acepten.
12: ¡Déjale ya!
1: Tots els membres de la família Portocalos estan preocupats per Tula. Als seus 30 anys continua soltera i treballant en el restaurant grec dels seus pares. Però és que Tula aspira a alguna altra cosa més i està disposada a aconseguir-ho. La seva família, per desgràcia, no. L'única cosa que necessitava Tula per a canviar la seva vida eren unes quantes classes d'informàtica, un parell d'ulleres de contacte i adoptar una altra actitud. Quan comença a treballar en l'agència de viatges de la seva tia, un desconegut es sent atret per ella. És Ian Miller, un professor d'institut alt, templat i sense una gota de sang grega.
2: La temporada. La novia. El novio. La madre de la novia.
1: Rita Wilson, dona de Tom Hanks, va assistir a la presentació de Mi gran boda griega en un teatre de Los Ángeles. L'obra teatral estava interpretada únicament per Nia Vardalos i tractava de la seva autobiografia. Wilson, d'ascendència grega, va reconèixer instantàniament el potencial de l'obra per a ser portada al cinema. D'esta manera va convèncer al seu marit perquè assistira la setmana següent. La parella estava encantada en l'obra i va decidir realitzar un tracte comercial amb l'actriu Vardalos. Nia Vardalos ja havia desenvolupat un guió adaptat per al cinema pel fet que la companyia productora Playton s'havia interessat abans en l'obra. No obstant això, Tom Hanks i Playton es van aliar com a productors de la pel·lícula i van començar el rodatge permetent la participació de Nia Vardalos com a protagonista. L'any 2002 va ser la quinta pel·lícula més taquillera dels Estats Units, recaptant 241 milions de dòlars. A més, esta pel·lícula va estar nominada als Premis Oscars en 2003 en la categoria de millor guió original.
0: I Catherine Hale i James Marsden protagonitzen la comèdia romàntica 27 vestidos, dirigida per Annie Fletcher i estrenada en l'any 2008.
13: Estàs guapíssima, ¿tú crees?
14: Always one foot on the ground.
13: Deliciosa.
14: And I'm protecting my heart, truly.
13: Es la novia. De acuerdo, preparadas.
15: Arriba. ¿Sabes tu nombre?
13: Jane.
15: Yo soy Kevin. ¿No te parece demasiada ceremonia para algo que tiene un 50% de probabilidades de éxito?
13: ¡Qué novedad! Un hombre que no cree en el matrimonio.
16: Jane sabía cuidar de todo el mundo.
15: ¿Has sido dama de honor 27 veces? ¿Qué haces aparte de ayudar a la gente a casarse?
16: Pero nunca había cuidado de sí misma.
15: ¿Has dejado ese burrito encima de mi mesa?
13: Pensé que tendrías hambre.
15: Por eso te quiero.
13: Yo también te quiero. ¡Sí! Lo necesitaba.
16: De la guionista del diablo...
0: Jane, l'eterna dama d'honor, ho ha sigut fins a 27 vegades, però mai la nòvia ha de fer front al seu pitjor malson quan la seva germana es compromet amb l'home dels seus somnis. A Jane li encanta acudir a bodes i ajudar a la nòvia en el seu moment més especial. Està enamorada del seu jefe, però el dia que es decidís a confessar-li el seu amor, la seva atractiva i capritxosa germana, la qual sempre ha cuidat, entra en escena.
15: ¿Siete vestidos?
13: Aunque resulte extraño, he vivido momentos estupendos con esos vestidos.
16: Una mujer que se dedica en cuerpo y alma.
0: La guionista Aline Brosh va afirmar que per a crear el guió es va inspirar en les nombroses ocasions que una amiga seua va haver de fer de dama d'honor. Suposem que van ser almenys de 27 bodes. Esta comèdia romàntica va portar a la fama a la seva protagonista, Catherine Hale, als que molts ja la coneixien com a Itchy en la sèrie d'Anatomia de Grey.
17: Debe de sentar muy mal que tu hermana se case antes que tú.
13: Sí, pero aún puedo enrollarme con absolutos desconocidos. Eso consuela muchísimo.
0: Amb un pressupost de 30 milions, 27 vestidos es va estrenar el gener del 2008 i va ser un èxit de taquilla. Va recaptar quasi 77 milions de dòlars sols als Estats Units, arribant a aconseguir una xifra total en el món de 160 milions, 5 vegades més que el pressupost de producció.
1: I continuem el programa sobre bodes amb la pel·lícula Planes de boda, protagonitzada per uns jovens Jennifer López i Matthew McConaughey en 2001, amb la direcció d'Adam Sagnan.
18: ¿Todos en sus puestos?
19: Perdona, no encontramos al padre de la novia.
18: Penilla el P de la N.
20: Te lo he enviado hace 15 minutos.
18: Cúbreme, el P de la N ha desaparecido.
21: Marie Forí, la organizadora de bodas, dominaba su trabajo a la perfección.
18: ¿Levanta la copa?
22: Enhorabuena, chicos, os quiero a los dos.
23: Acabas de dictarle el discurso al padrino, increíble.
18: Francine Donnelly, su empresa es la mejor en especialidades culinarias por internet.
21: Pero su vida amorosa era otra historia.
24: Te he encontrado un hombre que ha accedido a casarse contigo.
25: La última vez que te vi eras flacucha y fea y tu cabeza era desproporcionada.
18: ¡Qué amable!
25: Prego.
18: ¿Cómo puedes seguir soltera? Ayudo a que se casen los demás.
1: Mary Fiore és la prestigiosa organitzadora de bodes de San Francisco. Està tan ocupada a fer realitat els somnis dels altres que no té temps per ocupar-se de la seva pròpia vida. Un dia, per casualitat, coneix a un apostat metge que li salva la vida i del qual es queda sorpresa. El mal és que resulta ser el seu pròxim client.
18: Con mi ayuda te casarás con él en 3 meses.
21: Solo hubo una pequeña complicación.
23: Al fin se conocen las dos personas más importantes de mi vida.
1: Els actors originals que interpretarien a Mary i Steve eren Jennifer Love Hewitt i Brendan Fraser, respectivament. Però van ser reemplaçats per Sarah Michelle Gellar i Freddie Prinze Jr. Les dues parelles, finalment, van abandonar el projecte degut a conflictes d'agenda amb Buffy, la cazavampiros, per Aguilar, deixant a Jennifer López i Matthew McConaughey com els protagonistes finals. I com a curiositat, el logo de Columbia es va canviar per a la pel·lícula. La icònica model que apareix al principi de les produccions de Columbia Pictures, amb una antorxa en la mà, va canviar de look lluint un vestit de nòvia.
0: I nosaltres acabem el programa sobre bodes. També volíem mencionar Mamma Mia, una de les grans pel·lícules amb aquest ritme de la banda ABBA i també protagonitzada per Meryl Streep. Nosaltres tornem la setmana que ve amb més curiositats del món del cine i de les sèries de Canals Ràdio, Josa FM, Guadassuar Ràdio, Ràdio Manises, Ràdio Pego, Ràdio Altea, Ràdio Túria, l'Eliana, Ràdio Ribarroja, Ràdio L'Hom de Picassent i Ràdio Cocentaina.
1: La nostra seguidora Natàlia Torró ens recomana la minissèrie Los No Elegidos. Rosy és una jove mare que viu en una comunitat cristiana tancada amb el seu marit i la seva filla. L'arribada del misteriós Sam, un pres, posa de manifest la realitat i les limitacions del món de Rosy. Tal vegada la seva oculta comunitat religiosa no té en compte els seus interessos. Aquesta minissèrie està disponible en Netflix. I el nostre seguidor, José B. Morales, ens recomana la sèrie Afterlife. Tony portava una vida perfecta, però després de la sobtada defunció de la seva dona, en compte de suïcidar-se, decidís portar al límit el que es pot o no fer i començar a fer i dir tot el que li dona la gana. Aquesta sèrie està disponible en Netflix.
0: Si ens vols recomanar una sèrie o una pel·li, ens pots escriure a través del nostre Instagram, Càmera i Acció. Recorda que també ens podeu escoltar en iVoox, Spotify, TuneIn i YouTube. Salutacions!

Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Hola, pixiganyes! Pront començarem nova temporada i sabeu què? Ens acompanyaran veus noves!
1: Hola, sóc Natàlia.
2: I jo sóc Guillem.
3: Veus noves amb una secció pròpia.
1: El perquè de les coses.
3: Què?
2: Que la secció es diu el perquè de les coses.
3: Ai, vale.
1: I vos explicarem tot el que...
2: sempre volíeu saber.
1: Com per què el meló és verd.
2: O per què cauen les coses.
1: Escolteu-nos i ho sabreu.
2: Fins prompte.
1: Adeu!

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres, a les 9 de la nit, a Ràdio Pego.

0: Ciborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarrà genyós.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

0: Són DJs.
1: A Radio Pego.
0: www.radiopego.com.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.
0: Cerrando. Esport popular i música clàssica. Ferran buscarà notícies de l'esport popular i trossos més coneguts de la música clàssica. Ferrando, dimarts de 7 a 8 de la vesprada. Ferrando, a Ràdio Pego, amb Ferran Ferrando.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Una vegada més, hem d'agrair als nostres mestres i professors, a tot el col·lectiu docent, l'esforç històric que han fet i continuen fent a favor de la nostra escola pública, tot i incloent dins d'aquest col·lectiu les escoles cooperatives que sempre han mostrat vocació d'escola pública. En emetre's aquest programa, moltes persones del sector de l'ensenyament hauran perdut quasi el 50% del seu sou mensual a favor d'una vaga indefinida que demana la millora de la qualitat dels nostres centres i de les condicions dels professionals i de les professionals que els atenen. Lluny del que pretenen fer creure els qui ens malgovernen, aquesta vaga no té cap caràcter econòmic i aprofiten els seus mitjans de comunicació per fer quedar el professorat en el seu conjunt com a pesseters, quan en realitat ha estat convocada la mobilització per la baixada de les ràtios de l'alumnat per unes infraestructures segures i dignes, per la reducció de la burocràcia, per la recuperació del poder adquisitiu perdut des del 2010, per la millora de les plantilles docents i per la potenciació del valencià en l'àmbit educatiu.

Els actuals gestors de la cosa pública no estan per millorar res, ni l'ensenyament, ni la salut, ni el transport, ni res del que siga públic, perquè en aquest cas disposen de menys pecuni per abocar les butxaques dels seus amics coneguts i saludats, com s'ha vist recentment amb els 72 milions d'euros aprovats per a escoles que segreguen per sexe i es troben adscrites a la secta catòlica de l'Opus. No hi ha cap mena de dubte que una vaga d'aquestes característiques, i que a més pot allargar-se més del que convindria, suposa per a la comunitat educativa un autèntic mal de cap. Però s'ha de dir, a les clares, que la responsabilitat d'aquesta convocatòria recau sobre la Conselleria d'Educació i el govern presidit per Juan Fran, qui, a més, ha trencat el consens i l'harmonia que suposava la llei d'ús i ensenyament del País Valencià, la llei d'ús i ensenyament del valencià, tot i accentuant l'inadmissible maltractament dels drets a les persones, al coneixement i a l'aprenentatge de la nostra llengua.

0: Salutacions ben cordials, eh? Si ara mateix escolta aquest programa és perquè es troba en la sintonia d'una ràdio que forma part de la xarxa d'emissores municipals valencianes i que programa dins de la seva graella 4 en un taxi, el magazín semanal, que procura situar-se a l'altra part de la finestra per poder analitzar el que passa al nostre poble, a la nostra comarca, al nostre país i al conjunt de les terres peninsulars, si és que ve el cas. Des de l'inici del programa hem gastat com a paisatge sonor la banda Sènior i el Cor Brutal, així com Rapsodes. Tot seguit escoltarem el tema Inventari del cantautor de l'Horta, Pau Alavajos.
1: Passa l'hivern i no aconseguisques esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els dos mesos i els 21 dies.

0: agafen l'herència que ens vareu deixar.
1: A l'Escola Comarcal portem 50 anys cultivant la nostra llengua, l'educació en valors i la cooperació. Descobreix el nostre projecte educatiu en plena natura, amb una metodologia activa, innovadora i en contínua transformació pedagògica. Vine a l'Escola Comarcal.
2: 96 123 19 33. Una escola que enamora.
3: Al programa d'avui portem una festa escolar amb molta tradició. Es parlem d'una escola que fa més de 50 anys que té una clara presència dins del panorama educatiu de l'Horta i de la Ribera i amb una incidència en el conjunt del País Valencià des del punt de vista pedagògic i didàctic. Es parlem de la festa de la primavera de l'escola comarcal, de la nostra escola comarcal de Picassent, lloc on cada any s'apleguen, a més de l'alumnat i el professorat del centre, famílies senceres, per gaudir d'una trobada que arrossega una tradició de més de 40 anys.

0: Aquesta melodia que acabem d'escoltar va ser la sintonia, bueno, ara remasteritzada per Bertomeu Ortega, de la primigènia ràdio escolar, una eina didàctica que encara ara roman al centre i és utilitzada per l'alumnat i el professorat.
1: Un, dos, tres i...

0: Enguany, la nostra ràdio comarcal, que així és el nom de l'emissora de l'escola, també ha eixit a la pèrgola del gimnàs i ha animat les primeres 4 hores de la jornada en què, a més, ha compartit espai sonor amb la colla de Tabals i Dolçaines de Picassent, la Batucada d'Alcàsser i la Moixaranga de Sueca, amb la mesa de la qual vam tenir aquesta, o van mantenir, més que tenir, van mantenir aquesta entrevista.
1: I estaríem interessats en dir-nos com d'esforçat és això de les moixarangues. Se li ha de dedicar molt de temps?
2: Doncs, bé, no molt de temps. Pense que un poc de compromís sí que fa falta, però nosaltres assagem una vegada a la setmana i amb això és... Bé, quan s'arriba una actuació potser hem d'assajar més, però amb una volta a la setmana va bé. I per a muntar les figures i preparar els assajos, doncs sí que els que formen part de la tècnica, els mestres antigament, ara diguem tècnica però és el mateix, ens reunim abans una hora o dos o més temps per a preparar tot.
1: Com munteu les figures? I sobretot a mi em preocupa d'on tragueu les figures. N'hi ha algun manual?
2: Sí, hi ha un repertori moixeraguer, diguem, de figures oficial, que forma part de la tradició, però també estan acceptades per la Federació de Moixerangues. I de dins d'aquest repertori escollim les que podem fer, les que ens agrada i així escollim. Però estan ja, diguem, prefixades.
1: Quan aneu a actuar a algun lloc, qui prepara les figures? Com es trien les figures que heu de muntar?
2: Val. Doncs, en el nostre cas, nosaltres la tècnica som 3 i abans decidim, ens reunim i decidim amb la gent que sabem que va vindre a l'actuació quines figures podem fer, quines ens avellix intentar o practicar, perquè potser volem que, que persones de la colla practiquen una figura determinada, una posició determinada, i ho decidim per a cada actuació conforme volem.
1: I quan no te fan cas, amolles garrotar a la gent que no te fa cas?
2: Sí. Som xerraorets, podríem dir, i jo alço un poc la veu, ells l'alcen per damunt de mi, però generalment fan molt de cas.
1: Observe que ja no porteu gallato. En lo xulo que és això del gallato, per què?
2: Nosaltres, jo la moixaranga de Sueca crec que jo porto des dels 17 anys a la colla i el mestre mai ha portat gallato. Això, no sé, ho hem deixat darrere nosaltres.
1: Però és una llàstima, Diana, perquè forma part de la indumentària, igual que porteu faixa.
2: Sí, potser busque un gallato per a la pròxima actuació. Estaria bé, per a pegar-li al que no fa cas.
1: Bueno, avui heu vingut un número reduït de persones. Jo no sé si això és un perill a l'hora de fer la pinya.
2: Sí, la veritat és que quanta menys gent som, més complicat és fer... Existeix més risc. Nosaltres que fem és rebaixar, diguem, el nivell o l'alçada de les figures per a que sempre siga segur i no hi hagi perill.
1: Hi han figures en moviment? Me ve a mi que si la Figuereta o la Sènia... N'hi han figures en moviment?
2: Sí, la moixaranga es caracteritza per tindre figures en moviment, figures que roden, com la Sènia, figures que potser es munten amb una cançó diferent, com la campana, que quan es corona es llança, diguem, una corona que porta el xiquet al cap... Sí, hi ha figures en moviment.
1: Heu fet alguna jornada aixina de conjunt amb castellers?
2: Sí, de tant en tant. Nosaltres l'any passat ens vam juntar, diguem, farem comboi amb els castellers de la Sagrada Família de Barcelona i ells vingueren a Sueca. Farem un assaig conjunt, una actuació conjunta, ens relacionarem, ens coneguerem, ens enriquirem mútuament i va ser la veritat és que molt xulo. I no tenim molt de contacte, però de tant en tant en tenim i m'agrada molt.
1: Escolta, no és la primera vegada que vens a la festa de la primavera, que veniu a la festa de la primavera?
2: Sí, sí, jo ja fa bastants anys que vinc a la festa de la primavera. No sé si he vingut 4 o 5 vegades. Sí, m'agrada molt.
1: Això no va dir-te, per què repetiu?
2: Repetim perquè bé, tenim gent de la colla que els fills xiquets de la colla estudien ací i sempre ens agrada molt vindre per a pues que compartir aquesta activitat cultural al centre, que ells ho compartisquen també amb els seus amics i amigues i és un ambient molt agradable i sempre ho passem molt bé.
1: Diana, moltíssimes, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes coses de les muixarangues que són tan desconegudes, tan nostres i tan desconegudes.
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i esperem tornar.
0: Pel set de la ràdio van passar durant la festa de la primavera d'enguany persones que s'estrenaven com alumnes i fins i tot joves que provenien d'altres centres on ens asseguraven que no tenien aquesta mena de celebracions. És el cas de Vega, de l'Escola Pública de Benimodo, que era el segon any que acudia a la festa de la primavera i estava encantada. També vam parlar una estona amb la Marina, una jove de Picassent que començarà l'any vinent, el primer curs de secundària, i ens va dir que estava moltíssim il·lusionada per poder-ho fer.

0: estrelles i flors.
1: Seguidament van acudir al lloc on es trobava la nostra ràdio comarcal diverses representacions de les cooperatives d'alumnes per tal d'explicar el que oferien i esperonar la concurrència a què adquirir els productes que havien dissenyat. En aquest sentit, van passar pels micròfons de la ràdio Zoe i Guillem, de 5è de primària, Ada i Llum, de la classe de l'Encantada, que ens van oferir el seu producte, Portafotos, Nella i Aina, que ens van explicar que la seva cooperativa oferia portallapis, i Anna, de la classe dels Gambosins, també explica el producte de la seva cooperativa.

0: Com es pot comprovar, per la ràdio van passar moltes, moltes persones, però tot seguit reproduïm l'opinió d'uns pares pagats amb l'escola, no d'uns pares qualsevol, no? Els parlem dels pares d'un dels mestres que enguany ha començat curs com a profe de secundària.
1: Sí, al set de la ràdio tenim a dues persones, a Toni i a Txelo, que estem interessats en conèixer la seva opinió sobre la festa de la primavera. Sembla que és el primer any que s'acosten a aquesta festa, no sé si és així, Toni.
2: Sí, és el primer any que venim ací i estem sorpresos, la veritat. Gratament de l'ambient i de, bueno, espectacular. Totes les activitats, i bueno, pues no coneixíem i la veritat que si podem repetirem.
1: Qui és el culpable de que estigueu ací a la festa?
2: Bueno, pues el culpable és el meu fill, que és professor d'idiomes de secundària, i mos ha dit que n'hi havia pues una jornada de portes obertes i que vinguérem, i s'ha animat i bueno, estem encantats.
1: L'ambient, fes-nos una pinzellada de què et provoca aquest ambient.
2: És que definir-ho és difícil, perquè clar, és un cúmul d'activitats, de shows, no? Sents una batucada per un costat, música per altre, l'ambient. És, com te diria jo, un event supercomplet, o sigui, sincerament, s'està molt a gust i, bueno, pues se disfruta a tope, la veritat.
1: Ara que no mos sent ningú, Toni, el teu fill està content d'estar per ací?
2: Pues bueno, ell s'estrena este any i està encantat, la veritat que sí. M'ha parlat molt bé i bueno, això vol dir que pot ser el primer any de molt més, si Déu vol.
1: No sé si quedareu tot el dia, vos quedareu tot el dia o marxareu a dinar, com ho teniu?
2: Sí, bueno, anem a allargar el que puguem perquè tenim compromisos, perquè bueno, ha sigut un poc pensat i fet, però la veritat que estem tan a gust que anem a estirar el que puguem, sí. Anem a veure totes les activitats i ara crec que n'hi ha música en directe, o sigui que no se ho anem a perdre.
1: Heu visitat el centre? Heu visitat l'edifici?
2: El de primària, sí. El de primària ens ha fet una tournée el meu fill, no s'ha deixat ningú espai. Hem vist locals molt grans, molt ben acondicionats i la veritat que disposats perquè els xavals puguen donar lliure la imaginació i tot el que puguen donar ahir en espais molt còmodes i amples.
1: Té alguna cosa que veure amb la teua escola, esta escola?
2: Perdona, que m'ha fet gràcia. Pues no se pareix absolutament en res, a res, però a ninguna. O sea que ojalá tinguera jo, a part de que ja tinc molts anys, pues haguera tingut un espai com este per poder disfrutar i bueno. Bueno, jo vaig estudiar en les escoles Pies de Sant José de Calassanz, que no està mal. Després ja me vaig passar a Meliana i de Meliana a Paterna. I bueno, he tocat escoles, però què res tenen que veure en esta?
1: Bueno, els escolapis tenien fama. No sé si anaves a Carnissers, a Misser Marcó o a on està? Allà en la Malvarrosa.
2: No, a Carnissers, on està les Torres de Quart. I la veritat que tinc records molt xulos perquè era molt xicotet. Vaig fer primer, segon i tercer de GB. I bueno, pues tinc records molt xulos. Però també, com bé dius, era un col·legi top, però me quedo en este.
1: Molt bé, Toni, Txelo, has de dir alguna cosa. Què et sembla?
3: Bueno, pues aparte de lo que ha comentado Toni, yo también me he quedado muy sorprendida porque me encanta la naturaleza y aquí veo que hay un espacio abierto, vamos, que es maravilloso. Y sobre todo que es como una familia, o sea, el trato de los profesores con los alumnos es pues muy familiar, muy cercano, y la verdad es que eso pues también dice mucho del colegio.
1: Una família de més de 700 persones, imagineu-vos quina família poder portar endavant tot este tinglado. Què sents, Txelo? Què te ve ara a la ment? Quin pensament te ve ara a la ment?
3: Pensamiento, pues no sé, de poner alguna tirolina, que es lo que me gusta a mí, y estaría yo colgada por ahí por el aire. Porque como te digo, es tan grande, hay muchísimas actividades, la verdad, pero es que da para mucho más, da para mucho más. Y bueno, la batucada a mí me encanta, la batucada y la música me gusta mucho, porque da vida, la verdad es que da vida, te olvidas de los problemas, de las enfermedades y te olvidas de todo.
1: He de dir-vos que sí que són molt feliços, no sé si se ho cregueu.
3: Sí, sí, me lo creo. Porque la...
2: Se percibís la
3: verdad. Sí, se percibe en el ambiente que aquí pues es, no sé, como he dicho antes, muy familiar y como que conectas con todo, no sé, la verdad es que se está muy a gusto.
1: Molt bé, Toni, Txelo, moltíssimes gràcies per haver acceptat esta entrevista de la ràdio.
3: Gracias a vosotros.

0: Doncs, ja que hem escoltat els pares, tot seguit reproduïm l'entrevista feta al fill, actual mestre de secundària, responsable de bona cosa de l'àrea de llengües. Ara veurem com va la cosa.
1: A set de la ràdio ens trobem amb un mestre novell, amb un mestre que tot just ha començat ara. El seu nom, bueno, és un mestre d'aquells també dels polilingüe, polifacètic, polimolt.
2: Sí, sóc Jonathan, què tal, com estàs? Segui.
1: Escolta, Jonathan, enguany t'has incorporat a aquesta escola. M'agradaria saber què és el que... Quina sensació t'ha produït l'escola... Quina sensació t'ha produït l'escola comarcal?
2: Home, doncs l'escola és molt diferent al que jo estava acostumat, perquè jo vinc de treballar en una escola que estava en Paterna, duia 7 anys allí, i és una escola que estava, típica escola enmig del poble, no? Un edifici, i no era tan familiar com així, diguem, no? Així el que m'ha sorprès és la familiaritat que es percep en l'ambient, i de veres, porto un any, però és com si portara 10 o 15, no sé.
1: Com t'han rebut els alumnes? Com et van rebre? Perquè un mestre nou...
2: Bé, la veritat és que bé, home, és de veres que en el temps te vas fent més amb ells i ja quan portes uns mesos, pues, la veritat que jo me sent molt a gust, els vull molt, note que ells me volen molt a mi i això és molt important.
1: Fas classe de castellà, d'anglès i d'alemany.
2: Bueno, així jo dono diverses llengües, però així ara mateix aquest any estic donant castellà i l'alemany en secundària.
1: Alguna vegada t'ha passat que estaves en castellà i has dit alguna cosa en alemany?
2: Sí, totalment.
1: I a l'inrevés?
2: I a l'inrevés també, sí, perquè al final... Jo sé francès també, sé anglès, sé alemany, són les tres llengües estrangeres que sé, a part del castellà i el valencià, i sempre és normal que el xip de vegades te faci plup i se te creue. Clar.
1: En quin idioma s'enfada Jonathan?
2: En valencià, però no, ara en la ràdio no puc dir el que dic.
1: No, val, però en valencià t'enfades?
2: I en castellà, sí, en valencià i en castellà, que són les llengües maternes meves. La gent se creu que l'alemany a lo millor és el que més fort sona, però els insults en valencià tenen també molta força.
1: L'alumnat, ja ens has dit que t'han rebut molt bé. Com els veus el nivell, tu que vens d'altres escoles? Quin nivell té la gent de la comarcal?
2: El nivell, pues, home, molt bo, la veritat, molt bo, perquè... Així se treballa de molts diferents maneres, fent a través de projectes, tot també molt pràctic, i això fa que l'alumnat pues, adquirisca també molt bé les capacitats en l'idioma o en l'assignatura que siga.
1: Com et vas enterar que venies a l'escola? Qui et va dir presenta't a la comarcal?
2: No, jo vaig enviar currículums a moltes escoles a principi d'estiu de l'any passat, i a principi de juliol me varen cridar: "Oye, vens a fer una entrevista?" Dic, clar. I així que vingui, clar, me va sorprendre perquè digui: "Ostres, l'escola esta està allà enmig de l'Horta, jo no la coneixia de més ni res." Me va agradar també que estiguera en aquest entorn i res, vaig fer l'entrevista, me n'aní de l'entrevista molt content, la veritat, li ho vaig dir a meus pares i als amics i tal, dic, me n'anà content i crec que ells estan contents també per les sensacions, no? I en efecte, al cap de dos dies me cridaren la cap d'estudis, me digué: "Jonathan, que hem decidit agafar-te pel teu perfil i tal, i que si vols treballar amb nosaltres." I digui, pues sí.
1: I fins quan vas estar en esta escola, més o menys?
2: Ah, fins que me diguen, en principi fins que me diguen. Claro, fins que ells vulguen o me... Saps? Que confien en mi, pues així estaré.
1: Jonathan... Orfidensen.
2: Auf Wiedersehen.

0: Com que ens trobem enfarinats en opinions de mestres novells, tot seguit escoltarem el que ens va comentar la Judit Roig. Ens hem topetat amb la festa de la primavera amb una mestra políglota, polilingüe, polimorfa, policia no, perquè així no n'hi ha policies, afortunadament. Són mestres que somriuen, generalment. Ens hem trobat amb Judit Roig, és mestra de valencià, de castellà i de llatí. Des de quan?
1: A veure, deixes tres assignatures des d'aquest curs, però de valencià des de fa temps.
0: Però en esta escola? En esta escola és on has estat fent classes?
1: Sí, un any, porto un any. Estic de substitució i res, porto des de setembre, així, durant guerra.
0: I què tal l'experiència amb la gent jove?
1: A veure, com sempre, molt caòtica, molt divertida, molt estressant i també molt... com a que dona molt de gust veure que realment estan aprenent tot el que esteu treballant a l'escola, o sigui que molt, dona molt de gust.
0: Judit, cada dia és diferent en aquesta escola?
1: Sí, totalment. N'hi ha dies que no saps ni per on et cauran. És increïble, en aquesta escola es fan moltes coses i sí, o sigui, tots els dies són diferents. A mi he d'admetre que la setmana que tenim rutina dic per fi tenim una setmana normal.
0: Què és allò de rutina? Explica-nos.
1: Pues fer classe normal. Sí, però... Sí, a veure, res, és que és una escola que definitivament fomenta molt tot el que té a veure amb experimentar coses tant dins i fora de l'aula, més que en altres centres que he estat, i es nota, vull dir, es nota molt i crec que impacta prou positivament en els alumnes.
0: Respecte dels alumnes, com són? Com és la gent de secundària d'aquesta escola?
1: Jo te diria que va per curs, però en general te diria que són molt moguts, crec que són molt moguts, tenen moltíssimes ganes de xerrar i poques de treballar, són persones que tenen moltes ganes de viure també i de fer moltes coses i crec que al final són personetes que estan buscant-se i entenent-se a si mateixes. O sigui que és molt interessant poder estar allà i acompanyar-los en el seu procés.
0: Per tant, valoreu molt més aquest aspecte humà que no l'aspecte de l'ensenyament?
1: Sí, jo crec que sí, totalment. Jo crec que, a veure, al final sempre s'ha de buscar un poc fer l'equilibri entre les dos, intentar que una acompanya l'altra, però sí, totalment, definitivament.
0: És gent solidària, la gent de secundària?
1: Sí, sí, massa, sí, molt, molt, ho som.
0: És gent que diríem, qualificaríem persones? Són persones aquesta gent? Són bona gent o no arribaríem a tant?
1: Jo crec que són molt bona gent, sí. A vegades són un poc animals i a vegades donen un poc de pas a l'art, però jo diria que definitivament són bona gent. Jo crec que tenen molt bon fons en general, sí.
0: Els pares estan preocupats per el després. Yeah. Els mestres esteu preocupades? Les mestres esteu preocupades per el després?
1: El dels alumnes, entenc, sí. Dius, no? A veure, jo crec que depèn de la professora a la que li preguntes. Jo personalment no estic massa preocupat, perquè crec que tots els alumnes que tens ací, n'hi ha de tot, gent que sap què vol fer en la seva vida i gent que no, i pensa que això és part del seu procés vital, no? Jo personalment no ho estic, perquè crec que allà on vagin ho van a fer molt bé. Són persones que tenen bona base, que tenen bona fe i crec que han de trobar el seu caminet. I jo, personalment, si li preguntes a les orientadores, crec que no, però jo, el que sóc jo, no estic massa preocupat.
0: I si et diuen de quedar-te, què?
1: Home, clar, pues ojalá. Estaria molt bé, claro.
0: Ha estat una bona experiència el teu pas? És una bona experiència el teu pas per aquesta escola?
1: Sí, a veure, ha sigut molt dur. El primer any en la comarcal és dur, té moltes coses bones, però és adaptar-te a una forma de donar classe superdiferent. És molt enriquidor i jo crec que del pollito que va entrar en setembre ha eixit una gallina allà posant ous ara en maig i juny. O sigui que estic superagraïda d'haver passat per ací per aquesta escola perquè crec que és una escola diferent, que fa les coses diferent i que intenta fer les coses diferent perquè sap que cal canviar un poc la forma d'anar a classe i com educar. O sigui que sí.
0: Has eixit amb els alumnes a algun lloc, a algun viatge, a alguna estada?
1: Sí. Mira, mon vam anar Àngela i jo a Barcelona esta setmana passada, soles en 5 alumnes, però suficients. Mon vam anar a Barcelona a replegar un premi d'un joc de taula que vàrem fer i la veritat és que va ser una experiència superxula. Quasi perdem el tren, però jo crec que això forma part de, dels eixides en la gent jove. I a veure, sí, he fet alguna eixida més, me falta l'eixida de, dels de quart, perquè sóc tutora de quart, i anirem a un resort que n'hi ha que es diu Magic Robin Hood, per això, me falta eixida, que farem nit i tot, ai marea.
0: Molt bé, doncs, Judit Roig, moltíssimes gràcies. No t'he preguntat sobre el poli, el polilingüisme, d'on has tret tant de poli?
1: El poli en ve de casa. Jo al final tinc dues carreres, música i filologia, però m'agraden molt les llengües. I a veure, llatí està en la base, dono llatí perquè està en la base de totes les filologies. I res, als alumnes els fa molta gràcia que jo estudie japonès i en alguns moments me pregunten, això com es diu? O com seria el meu nom en japonès? I

0: de tecnologia de secundària, en part bou. Bueno, la primera pregunta és què fa una mestra un dissabte al dematí per ací?
1: Doncs la veritat, gaudir de la festa de la primavera de la comarcal, que al final és un lloc d'encontre d'antics alumnes, els alumnes d'ara i dels que vindran.
0: En part, tu portes anys ja en esta escola.
1: Sí, jo suposo que duré quasi 10 anys ja. Ahir a la Babalà, 10 anys, segur.
0: Ha canviat molt l'escola en eixe temps?
1: No, la veritat que no. Més o menys sí que bueno, podem ficar ordinadors, llevar ordinadors, algunes coses, però la idea d'escola i com és l'escola, no. Sí que és cert que si mirem enrere 20 anys, 30 anys, doncs sí que hi ha un canvi gran, però ara mateixa, en els últims 10 anys, més o menys, jo crec que estem com més assentats, no? Sabem més el que volem fer, com ho fem.
0: Una festa esta de la primavera que segurament vostès estaran escoltant de fons, la colla de Tabals i de Dolçaines. Què significa la festa de la primavera, en part? Què significa per als mestres? No és molt més de treball, això?
1: Sí, i tant que és molt més de treball, però també és cert que amb l'alumnat i amb les famílies canvies el vincle, canvies la forma de relacionar-te i aleshores, al fer aquest canvi, el vincle és més fort. Sobretot en alumnat adolescent, que costa més agafar el vincle, i al transformar-ho, clar, l'escola és una altra cosa.
0: La gent de secundària, els alumnes de secundària, se senten més segurs en esta escola? No sé si has tingut experiències en altres escoles, en altres centres.
1: No, jo sempre he treballat així. Sí que vaig treballar en altre, però vaig estar poc de temps. Però sí que tinc el meu fill que ha eixit de la comarcal, altres xiquets que eixen de la comarcal, és diferent. El vincle, sobretot és el vincle, que són molt poquets, són molt familiars, aleshores això sí que canvia.
0: Hi ha pares que dubten de la secundària, del nivell de secundària i a l'hora d'eixir. Què els diries tu a aquests pares que dubten?
1: Que no dubten, que és una meravella. En tots els sentits, a nivell de vincles, a nivell de seguiment, a nivell de com tractem les assignatures, les matèries, que les donem un sentit per al futur. I a més, el fet de tot això fa que els xiquets se troben més segurs, tinguem molt més autoestima, i si no, sempre se pot parlar i sempre se pot tractar.
0: Com són els avorrecents de la comarcal?
1: Els adolescents totals, però és això, vull dir, al final potser que siguin molt pesats, però com? Coneixes moltes parts d'ells, vull dir, perquè tu no sols coneixes l'adolescent que està en classe avorrit o que un dia no està motivat, coneixes moltes vessants, no? Moltes cares, aleshores és una altra cosa.

0: primavera de l'escola comarcal concita un gran interès per a tota la comunitat educativa del centre, sense cap excepció, i així és com ens ho relata la seva actual directora, Inma López Primo. Un any més, festa de la primavera. I un any més amb la persona que fa de directora d'aquesta escola, justament en el moment en què ja veiem el cul del sac al final de la festa. Com és que insistiu cada any en fer una festa, una festorra com esta que feu?
1: Insistim cada any perquè cada any n'hi ha més gent, cada any n'hi ha més èxit de convocatòria i és una manera de retrobar-nos els antics alumnes, els antics profes i els actuals per tal de continuar fent de l'escola comarcal una escola diferent i una escola que enamora, perquè fem casa, això és la nostra, i això fa que esta festa sigui un èxit. És una festa on col·laboren tots i totes i les famílies noves munten esta festa per a retrobar-se les famílies antigues i amb els antics alumnes.
0: Escolta, però és molt de treball. No te protesten els mestres i les treballadores i la gent de neteja? Esta gent...
1: Ningú protesta, ningú. És algo espectacular. N'hi ha una comissió de festa de la primavera que està formada per mestres i famílies, que són els que ho munten quasi tot. Després tenim l'equip de cuina i de neteja, que se fa càrrec de tot el tema de la logística. I després és de veres que també tenim els pares de quart d'ESO, 60 famílies, que se fan càrrec de... els entrepans, del bar, dels gelats... Aleshores, pues, bueno, fent pinya tots i totes, pues, se pot muntar una festa on avui sí, hem estat quasi 2.000 persones.
0: Inma, però hem de dir a la gent que ens escolta que això és un treball que comença en el segon trimestre i que dura més de 100 dies.
1: Sí, sí, això comença en el mes de gener. En el mes de gener ja comences les comissions a quedar i a fer reunions per tal de pues, la comissió de tallers. Ara tenim un grup de teatre de pares que ens ha fet una obra de teatre que ven a assajar cada dijous a l'escola. Tenim un grup també de Ausolan que bueno, pues, organitzen tot el tema del companatge que n'hi ha que fer, els cafès, etc. I bueno, al final és el que diguem, l'escola som tots i totes i per a gaudir-la hem de fer pinya tots i totes.
0: He tingut el gust d'entrevistar al llarg d'este matí en la ràdio de l'escola, en la nostra ràdio, gent que venia per primera vegada i se n'anava amb ulls com a plats.
1: Sí, és guai també quan ve esta gent. El que passa és que és molt xulo quan ve una família que per primera vegada ve a l'escola perquè se'n va pues, això, en un somriure i en un dir això és algo diferent, però a mi me crida molt l'atenció la gent que darrere any ve després de molts anys fora de l'escola. I aleshores és perquè realment som algo més que una escola. I hi ha gent que ja no està vinculada a l'escola, ni a nivell familiar, ni a nivell d'educació, perquè ja han acabat i estan a la universitat. I avui, per exemple, ha sigut un èxit de gent que venia a l'escola siguent exalumnes i expares.
0: Això m'han dit que ha vingut enguany especialment molts exalumnes de fa 7, 8 o 10 anys.
1: Sí. I després han vingut molts iaios i besavis d'actuals alumnes de 3 anys de l'escola, que ha sigut un moment xulo també de retrobar-se, no? Que és molt xulo, sí.
0: Valoració final, tu diràs.
1: Valoració final és que tenim un equip en l'escola que no se pot dir en paraules l'equip que hem format així l'escola i que esperem que dure molts anys. En portem 53 i jo crec que comarcal n'hi ha per a rato, per a molts més, per les persones que estem, perquè se creguem l'escola, perquè creguem en una escola pública de qualitat i en valencià. I lluitarem per ella junt als companys i companyes de l'escola pública.

0: mi.
1: Doncs fins ací el reportatge que el programa ha pogut bastir amb la col·laboració de totes les persones que van intervindre tant en directe com mitjançant els enregistraments que hem emès. No hi ha cap mena de dubte que l'any vinent tornarem a la festa, si no hi ha cap novetat.

0: a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que ens manté al corrent de les darreres novetats discogràfiques. A Tornadia, un espai bastit en col·laboració amb Més de Mil, una editora relacionada amb el món de la música professional i la comunicació. A Tornadia,
1: una producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
2: No direm ni una paraula més. Els posem un tast del que és capaç de fer aquest cantautor de Xàtiva. Ei, des de la plaça del Mercat de Xàtiva.

0: Doncs ja ho han escoltat. Aquest pessic de música ens transporta directament amb allò que fa Abraham Ribas, un cantautor que ha treballat en la composició de nou temes fent un diàleg intern sobre qui som i qui volem ser i sobre com explicar tot això als qui estimem. És per això que ens hem traslladat fins a Xàtiva per poder enregistrar el programa que tot just a partir d'ara escoltaran. Abraham, sobre quines bases s'ha construït aquest àlbum?
1: Bé, són músiques que he anat treballant l'any passat mentre estudiava oposicions, curiosament, i a les nits anava treballant en peces musicals, no? Si et refereixes a la temàtica, parla sobre un moment meu de la meva vida en el que he estat pare i de manera indirecta m'ha provocat un estat de preguntar-me a mi mateix, no? De com em sent, quines coses em passen, què pense de les coses que passen al meu voltant.
0: A qui va adreçat aquest treball?
1: Sempre va adreçat a mi. Jo m'adreço a mi. Jo, sí, sí. Crec que no puc adreçar-me a cap altra persona. Jo en les cançons parlo molt de mi mateix. Fins i tot quan estic pensant en parlar sobre la meva paternitat o estic intentant adreçar-me al meu fill, del qual jo encara no sé a d'ell com li caurà les coses que pense o saps? Però sí que sé que estic parlant de mi i estic un poquet interrogant-me i al mateix temps també canviant-me.
0: Quins han estat els camins que ha seguit aquest compacte? Quins camins, des de l'inici fins que l'has vist en les teues mans o l'has escoltat per primera vegada al teu aparell?
1: Doncs ha estat un disc, per una banda, fàcil de fer l'última fase, la factura, la gravació, la part tècnica, interpretativa, però ha estat una mena de recorregut molt llarg des del principi, perquè jo, com ja t'he dit, que vaig començar a gestar-lo en un moment en què estava fent oposicions a mestre, i per tant a través d'una sèrie de fases i estats anímics molt, molt canviants, no? I veritablement que va començar seguint una col·lecció de cançons molt diferent. Aproximadament he fet 16 cançons i n'he descartat moltes, moltíssimes, perquè al principi vaig començar a fer una música una miqueta fosca. Em vaig adonar que estava fent cançons que parlaven un poquet de la cara negativa, no? Un poquet autodestructives. I moltes d'aquestes cançons o han anat caigent o han anat transformant-se. M'ho ha paregut molt interessant. Per això parlo de que el disc és una introspecció i he anat canviant-me a mi mateix a través de les cançons, perquè he anat eliminant tot allò que m'he vist reflectit i que no m'ha agradat. I al final de la fase han aparegut les cançons més positives i allò que pense que cal conservar d'allò que volia jo dir, no?

0: A Tornaria és un espai radiofònic en què els principals actors de la música valenciana d'ara mateix ens expliquen el que fan, com ho fan i per què ho fan. Avui ens trobem amb Abraham Ribas, un compositor que ha escrit unes cançons per a reflexionar sobre qui és i cap on va. El treball que tot just ara posa a disposició d'aquelles persones interessades subverteix les paraules amb la intenció de no amagar res, de ser una mica dur i una mica dolç al mateix temps, ja que ni vivim en un món perfecte, ni tenim raons per a desistir completament de l'esperança. No són paraules meues, són paraules d'Abraham. Abraham, per què no ho temes? Per què exactament no ho temes en aquest treball? Ni 7, ni 12, ni... No ho temes.
1: Perquè nous són els temes que han sobreviscut. Clar. La tasca d'escriure cançons, imagina que com la tasca d'escriure qualsevol altra tasca, consisteix moltes vegades en destruir-ne gran part del que fas perquè no sobreviu, perquè són intents que has fet. De tota manera, a mi no em pareix un nombre de cançons prou interessant. I últimament estic escoltant molts discos que tenen com a màxim 9 cançons. És una casualitat. Discos que m'agraden molt i que tenen 8 o 9 cançons, com a molt. Molta gent, ja, algú m'ha dit que 9 discos no és un, 9 cançons no és un disc, és mig disc. Però bé, jo crec que el meu anterior treball també tenia 9 talls i pel que es veu és la quantitat de cançons que sóc capaç d'enllestir per a cada àlbum. I bé,
0: jo l'enllestir no estic d'acord. Jo trobo que eres capaç d'eliminar la resta i te quedes en nou.
1: Sí. Soc també molt de deixar en el calaix, si és millor.
0: Escolta, tot i que rítmicament i musicalment aportes coses diferents en cada tema, però em fa la sensació, i no ho sé i m'ho hauries d'explicar, que tenen un denominador comú. Quin és?
1: Te refereixes a la música? A la temàtica?
0: No, la música és diferent, però la temàtica trobe que té un denominador comú. A banda de l'estat en què trobares, d'oposicions, del fill, etc. Hi ha algo, jo no l'he sabut esbrinar i per això t'ho pregunte. Dis-me-ho, per favor.
1: En el format de la cançó, segurament allò que dona unitat és la lletra, no? Imagina que si trobes algo d'unitat, ha de ser aquest element, clar. Jo vaig treballant les lletres molt lentament i al final és molt... i reescrivint-les. I al final te n'adones que estàs treballant sobre totes les lletres al mateix temps. Això també fa que n'hi hagi una certa homogeneïtat. Musicalment també n'hi ha, perquè si vols que et conte més o menys com ho veig jo el còctel, n'hi ha un parell de temes en una rítmica molt característica, de 4x4, un parell de temes en una rítmica ternària, 3x4, 6x4... Vull dir, sí que n'hi ha com parelletes de temes. Si uno vol trobar-les, les troba, no? I n'hi ha com 3 o 4 models, més o menys, de cançó que estan duplicats. No sé si això pot donar...
0: Bueno, ja explica, i tant, ja explica el que uno intueix, però dius, hi ha algo, però no sé ben bé què. Este treball és perquè tens necessitat de conservar el millor de tu mateix per a l'esdevenidor?
1: Sempre tenim tots la necessitat, no? Perquè conforme passa el temps anem canviant i jo crec que ja escriure cançons i deixar àlbums com qui escriu llibres o fa qualsevol altra cosa ja te dona l'oportunitat de dir, bueno, pues mira, així en aquest moment lo millor que feia és això, no? Ha sigut un poc la intenció, sí.
0: I en realitat, què són per a tu les cançons que compons?
1: Bona pregunta. Bé, lo primer dir que no sé tampoc molt bé perquè ho faig, però sí que m'he adonat que quan me claven una cançó acabe prenent-me d'una manera molt, molt seriosa en mi mateix. No? És una cosa, per això que trenque moltes. No? És una cosa, al final, jo veig la cançó com una maquineta de pensar, igual que es diu dels llibres, no? El llibre és la màquina de pensar. La cançó per mi és com una maquineta xicotigua, no? En 3 minuts no saps la de voltes que li pegue, no? I la de vegades que em veig a mi mateix i me trobe coses i dic, ostres, hasta quina idea estàs tenint, no? No, o sigui, com en el sentit que te descobrisses coses i mecanismes mentals i sentiments que dius, pues mira, no sabia que estava, m'agrada o no m'agrada, i si no t'agrada ja t'ho penses, no? És un poquet, no ho sé, jo en les cançons batalle molt.

0: Jo segur si durarà, mentre jo dorm, mentre tu dorms, si tothom dorm.
1: Cada setmana, a la teua ràdio local, a Tornadia, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. No tinc un mag d'esta estrela. A Tornadia,
2: un programa en col·laboració amb el segell discogràfic independent i alternatiu Més de Mil, produït per Ràdio Pego. Miren amb els ulls quan la nostra estrela rara descobris que
3: el seu negre. Després d'escoltar el tema Tot hom dorm, interpretat per Abraham Rivas i recollit al seu treball sota el nom genèric de Cançons de la roba estesa, els convidem a gaudir d'aquest altre tema que tot seguit sonarà i que porta per títol Deixa'm entrar.

0: Cançons de la roba estesa és el disc compacte d'Abraham Rives, que a més ha comptat amb la col·laboració de Toni García com a tècnic de gravació, mescla i masterització, amb Josep Pérez, més conegut darrerament com a Ona Nua, en la coproducció, i destaquen també les col·laboracions de Jorge Molina, que ha gravat el baix. El programa d'avui, enregistrat a la plaça del Mercat, justament asseguts davant de Casa Floro, i que acaben d'aterrar i ho escoltaran vostès de fons, una escoleta que segurament estarà girant, estarà fent un tomb per la ciutat de Xàtiva. El programa d'avui, com diguem, mantenim conversa amb l'autor perquè ens puga guiar per entre les seues creacions més destacades. Abraham, sense el micromecenatge, hauria estat possible aquest compacte?
1: Aquest compacte no. Haguera pogut estar possible altra cosa, molt més humil, segurament no haguera gravat de la manera que ho he gravat. El micromecenatge, la veritat és que ha fet que ho puguem fer d'una manera molt, molt professional. Jo ja havia fet anteriorment l'experiment de gravar les cançons en casa, en un portàtil, un teclat, un parell de micros i ja està. Editar-ho en un cartonet i anar per allí de concert venent-lo. I la veritat que no hi ha punt de comparació, clar, en això jo he pogut comptar en els músics que has esmentat, en Josep Pérez, que és pràcticament molt més de la meitat del disc perquè ja ha gravat gairebé tot, menys el baix i la guitarra acústica i la veu principal, tot l'altre és ell. I el meu bon amic de tota la vida, Jorge Molina, que és un excel·lent baixista de València. Si no haguera estat per la campanya de micromecenatge, jo no m'hagués plantejat anar a estudi en gent. Fer-ho en la gent en la que jo sempre he volgut treballar, cridar a Toni García per a que estigui en els controls, per a que fera de tècnic, de producció i masterització. No haguera sigut un altre cartonet, segurament haguera estat una maqueta, un remedo, no?, d'allò que volia fer.
0: Tinc un dubte, no sé si faràs algun concert a un soterrani del segle XVIII.
1: Sí, clar, perquè és una de les recompenses més especials que teníem. Ja n'hi ha un grapat de gent, jo crec que seran vora 14 o 15, haurem de fer dos recitals, perquè és un soterrani menudet en el que hi caben 10 persones com a màxim, comptant-me a mi mateix. I sí, és un concert que ja he fet un simulacre i sona molt bé, perquè és un lloc descobert en el cor de la casa, on té els peus la casa, d'això parla la cançó Apèndix, i que sona molt bé a soles, en la guitarra i la veu. I tinc moltes ganes de fer-ho perquè és un lloc que, ho explicava en el blog de la campanya, és un lloc que descobrirem i que rescatarem de l'oblit i de la runa tota la gent que ens estimem, no? Així tota la família. I no sé, li tinc moltes ganes a aquesta recompensa, tinc moltes ganes de fer aquests concerts.
0: Serà sense amplificació i totalment acústic.
1: Sí, perquè té una acústica molt, molt particular que no accepta un volum gran, no? Has de ser tocant suau en una guitarra i una veu, i perquè té una reverb impressionant, no? Si clavares un amplificador destruiries com sona el lloc, no?
0: Escolta, no sé si quan faràs directes sonarà igual o paregut a allò que has enregistrat a l'estudi, o és una cosa que no t'importa?
1: Veritablement no m'importa massa, encara que sí que n'hi ha un element que farà que es parega més. Este disc que he gravat en la guitarra acústica i pense defendre una guitarra acústica, no totes les cançons, però sí la gran part, això manté un punt de connexió en el disc. Però de tota manera, no, quan escometem el directe no tenim tampoc pensat reproduir-ho tot. De fet, pense tocar en Josep Pérez, però clar, Josep Pérez en el disc va gravar quatre instruments. En mi podrà fer dues coses alhora, tocar la bateria i fer coros, tocar la guitarra elèctrica i fer coros. De manera que ja, per concepte, partim que anem a fer una versió reduïda, però que a mi m'agrada molt com està sonant. Jo crec que a la gent li agradarà.

lloc, massa prop o massa lluny del que en veritat som. Tant se val, vegem on van, no penses tant, deixa't anar.

millor que es puga fer amb les peces de la llar. Quan s'esfondren els ciments, tant se val i ens ho farem. No penses tant, deixa't anar.

0: Abraham Rivas ha fet tot un exercici de sinceritat urgent, amb la paternitat al fons, com suggereix el títol. Tots coneixem el sentit de l'expressió d'haver-hi roba estesa, és a dir, quan hi ha algú present davant del qual no convé parlar d'alguna cosa. Però així, Abraham Rivas ja hem dit que subverteix les paraules amb la intenció de no amagar res. La tornadia d'avui transita per entre aquest treball d'Abraham i ho fa de la seua mà, a fi de no pedres, entre la qualitat i la proposta. I per què allò del subtítol, amb la paternitat al fons? No sé si és allò que m'has explicat al principi, però per què això?
1: Home, jo crec que perquè és l'esdeveniment més important que m'ha passat a mi en els darrers 5 o 10 anys, o potser de la meva vida, no? Llavors, clar, ha canviat moltes coses. Ha revelat també moltes coses. Per exemple, m'ha posicionat en aquesta mena d'intencionalitat que té el títol de no callar res. No sé si d'ací 3 anys diré, ostres, pues, hauria d'haver callat això i allò i l'altre, no? Però de moment està traient-me una mena de voluntat de ser i una mena de ganes de ser alguna cosa. Això és el més valuós que té per a mi en aquest moment.
0: Té cançons de la roba estesa, cert regust a paisatge de la costera?
1: Segurament sí, tot i que n'hi ha cançons més urbanes o cançons més bucòliques, no? Diguem-ne, com roba estesa. Jo crec que sí, està gestat així. Totes les cançons, o gairebé totes les cançons, han nascut així, s'han treballat així, i bé, les han gravat molt propet, als peus de la murta del Cira.
0: Procura aquesta proposta teua, per al que l'escoltarà, oferir alguna llum sobre el seu futur?
1: Com?
0: Si oferiràs, escoltant el disc, si oferiràs alguna llum, alguna persona que l'escoltarà sobre el futur d'eixa persona?
1: Home, trobo que sempre és molt difícil encendre les llums dels altres. Però penso que, home, a mi em passa que a mi em generen certes pensaments o certs estats anímics, treballs, música, textos de gent, que possiblement no era la intenció encendre'm a mi res i... Vull dir, si jo faig aquesta estranya operació, potser alguna altra persona siga capaç de fer-la en la meva música. Tot i que no és la intenció, ja t'he dit que aquest és un disc que a mi m'ha funcionat per aclarir-me, no? Com a persona. També m'agrada dir que si jo he aconseguit dir alguna cosa de mi mateix, segurament estaré parlant d'alguna altra persona i bé, si es sentís identificat i alguna de les cançons li servís d'alguna cosa, jo estaré molt content, clar.

0: De tant en tant, tens l'oportunitat d'escoltar A Tornadia. Un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes que et posa al corrent de les darreres creacions musicals més properes. A Tornadia. No cal que cerques més. Ja estem ací.
1: A Tornadia és una producció de Ràdio Pego per a la xarxa.
2: Hem intentat acostar-nos al que ha estat capaç de fer Abraham Ribas. Un treball que hem recorregut i del que hem difós alguns dels seus temes. Però cal afegir que hi ha més, i tan interessant o més encara que el que hem escoltat. Si et trobes encuriosit o encuriosida i vols conèixer tot el contingut de la proposta musical que fa Abraham, hauràs d'adreçar-te a la teua tenda de discos de capçalera i demanar Cançons de la Roda Estesa. Abraham, moltes gràcies per haver-nos ajudat a comprendre millor el que fas. Escolta, una darrera pregunta. Per què el darrer tema porta com a títol Apèndix?
3: Molt bé. Abans ho has explicat, quan estàvem parlant del soterrani, no? Que n'hi ha una... Descobrim un soterrani i jo estava ultimant tot, les cançons del disc, però aquesta cançó encara no existia. I el fet de trobar aquest espai en la casa i passar, ara no sé si són tres mesos treballant en aquest espai, colze a colze en la gent, vaig a dir-ho al meu sogre i uns amics de Cidesàtiva, vaig trobar que estava en un estat que necessitava una cançó. A mi em va passar, duc 2 anys visquent a Sàtiva, m'ha passat que fins que no descobrirem aquest espai, jo no em vaig sentir del poble. Va tindre un efecte molt particular en mi, passar molt de temps en les entranyes del poble. Traguem roca i pedra i pols i merda, anem a dir-ho clar, d'aquest espai, sota la terra, no? Del poble, coneguem a tota la gent del veïnat que ens preguntava què estaven fent, ens contava que ells també havien aparegut coves, soterranis, etc. És una llarga història. Te la condense molt ràpidament. La cançó ja parlava d'apèndix, que era com una mena de metàfora. L'apèndix és aquest espai al qual volia referir-me com una espècie de víscera, d'un orgue, podria ser un cor, però m'entrava millor apèndix en la cançó, però venia a ser una mena de víscera que un ha alliberat de la runa, ha respirat i ha canviat molt, no? Alguna cosa que s'ha obert en el cor de la casa, on té els peus la casa, sota la casa. També és per aquesta coincidència en el títol, l'apèndix, que he volgut que estiguera al final, també pel doble sentit que té l'apèndix, no? Tot i que n'hi havia molta gent que em deia que aquesta cançó havia d'obrir el disc perquè és una cançó que els agradava molt, a mi també, no? Haguera volgut també que obrir el disc, però he preferit que estiguera al final, no? Que te deixaren aquest sentiment positiu i misteriós alhora.
2: Doncs, explicat aquest dubte, escoltem el tema i ens trobem en una altra tornadia que podràs escoltar en la teua emissora habitual. Abraham Ribas, moltíssimes gràcies. Ens ha fet de decorat els porxes del mercat de Xàtiva i, com diguem, asseguts davant de Casa Floro. Abraham, gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a ti, Sequi. Un plaer. Moltíssimes gràcies a ti, Sequi.

0: No li ho diguis a ningú.
1: A la nostra emissora hi ha A Tornadia, un programa de difusió de música valenciana. Un espai que ens posa al corrent del que es produeix a casa nostra. A Tornadia.
2: Amb el suport de Més de Mil, editora valenciana, i la producció de Ràdio Pego per a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
1: A Tornadia.
3: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
4: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
3: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
5: Quatre en un taxi, el programa d'Aldaia Ràdio per a les nits de cada dijous.

Les emissores municipals valencianes són més i cada vegada tenim més presència i més coses a dir. Escolta'ns, xarxa d'emissores municipals valencianes.

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: Informatius Radio Pego, de dilluns a divendres a les 13 hores i la seva repetició a les 18 hores.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Ja estic cansat tant de baixar el cap. Si m'escolta tota la ciutat. I això és real. Cabron, tu no ho fas igual. Partits perduts només són empats. Si hi ha problemes jo poso el braç. Jo segon lloc, primer els meus germans. I això és tan real.

el xumpeto del rosari, tinc a prop, tot anirà bé. Si el cor és necessari, està on estem, només porta temps. Camino pas a pas, la vida que

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades, llibertat. Al cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Hola, sóc Juanlu Álvarez i vos espere ací tots els dilluns de 8 a 9 de la nit si a Radio Pego la millor música, jazz, blues, reggae i totes les seues variants. També podeu escoltar la repetició en directe
1: els dimarts
0: de matí a les 7 i quan vulgueu a la secció de podcast de la web de Radio Pego. Vinga, un abraç.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

0: barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
1: Què passa?
2: No pot ser.
0: Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. Zero.
3: Zero.
0: Encara estàs a temps d'apagar la ràdio.

Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu

l'hora del blues. Si estimes la bona música i vols viure la màgia del blues, aquest és el teu programa. Un programa de Ràdio Pego presentat per Modesto Herbàs. És dijous de 8 a 9 de la nit. No et deixarà indiferent. Sent el blues. Viu la música.